0: Gran Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si en aquests moments, doncs, com dèiem, us acabeu d'incorporar o porteu ja estona sintonitzant la nostra sintonia, gràcies, com sempre, per triar Rap 107 per acompanyar-vos en aquesta nova horeta de Rap Matí. Ara camí cap a les 9 d'aquest dimecres 9 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, si esteu al carrer, esteu conduint o fins i tot teniu finestres obertes, haureu notat que els trons comencen a fer-se presents ja fa estoneta i amb pluja de moment minsa que cau sobre parets del Vallès, amb una temperatura però que no baixa de moment. Tenim 23 graus i mig als exteriors dels nostres estudis, a la nostra població, la humitat elevadeta al 82% i la pressió atmosfèrica 996 hectopascals. Així és com comencem aquesta nova horeta a Rap Matí i a partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, també informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dimecres, és 9 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 26 minuts, es pondrà exactament a les 20 hores 11 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu sant oral. Avui es festeja la festivitat de la Mare de Déu del Claustre. També és Santa Felícia i Sant Pere Claver. Felicitats! En quant a aquells apunts savis interessants, aquesta saviesa popular de la nostra agenda que compartim a diari. Avui, per exemple, ens en ve a parlar d'allò que diu mà morta, pica la porta. Mà morta, baixa a obrir. Pega't aquí. Mà trencada, pega't bufetada. Mà morta, quatre frases a la porta. Mà morta, mata la mosca. I mà morta, mall, mel, mil, molt, mull. És el que recull també la nostra agenda i compartim avui amb vosaltres. A més, ens parla també que el dia que feu un barbacoa proveu de posar talls de síndria a la vostra graella. Sí, sí, mengeu-la per postres amb una punteta de sal. Us sorprendrà aquest postre. Doncs vinga, a tastar-ho. I un parell de punts més, com per exemple avui ens convida a parlar del peix Nicolau. El peix Nicolau, que hi havia un nen que es deia Nicolau i vivia vora el mar. Es passava el dia a l'aigua. Amoïnada, un dia sa mare va deixar anar. Així et tornessis peix. I s'hi va tornar, sí, sí. Meitat nen, meitat peix. Ara viu dins l'aigua i un dia a l'any en surt per fer un tomb per la vila i tornar al seu cau. La llegenda del peix Nicolau. I acabem parlant de la festivitat que s'ha celebrat aquest passat dimarts, recordant que ahir va ser la festivitat de les Mares de Déu trobades. Doncs el 8 de setembre se celebra també el naixement de la Verge Maria, segons diu la nostra agenda. A Catalunya la festa es lliga a aquestes imatges de les Mares de Déu trobades. Això és ni més ni menys que les imatges de les verges amagades durant la invasió musulmana i recuperades després, normalment, de forma miraculosa per part dels pastors, pagesos i d'altra gent humil. Apunts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim a diari a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquesta mobilitat intensa, sobretot per davant de la previsió de pluges torrencials en les comarques, algunes comarques en total 5 de Catalunya, on cal extremar la prudència i també evitar al màxim els desplaçaments. A hores d'ara ja tenim algunes incidències a la xarxa viària catalana. Parlem d'un accident a la AP7 a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona i que deixa retencions de fins a 2 quilòmetres. Això deixa afectacions també a la B23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord. Per altra banda, fa una estona a la C32 hi ha hagut un vehicle avariat a Cornellà del Llobregat que també deixava congestió en direcció Sitges, en sentit sud. Pel que fa al vehicle accidentat a la C16 a l'altura de Terrassa, des de primera hora del matí ja s'han retirat, però encara deixa doncs circulació intensa durant 2 quilòmetres en direcció Barcelona. Pel que fa a retencions habituals, trobem circulació intensa també arreu de la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Hem arribat a 8:45 del matí. Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 9 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre la seva portada avui parlant del govern, que es torna contra una nova provocació del Suprem amb la llei dels nens. Fons de l'executiu creuen que els jutges estan alentant el bolon de que la Moncloa pretengui fer enginyeria electoral. És un dels temes que obre aquesta portada d'El País, que en parla de les claus de la decisió del Tribunal Suprem. La mesura impedeix votar part dels nous ciutadans, però no afecta la concessió de la nacionalitat. Els beneficis de la llei davant la suspensió del dret a vot és distingir entre ciutadans d'una categoria i una altra. 5 descendents d'exiliats comparteixen les seves primeres reaccions. D'altra banda, segons l'informe PISA i els seus resultats que s'han conegut aquest dimarts a l'àmbit educatiu, El País en parla amb aquests titulars. Els alumnes més rics empitjoren el doble que els més pobres en llengua i en matemàtiques. I també analitza per què Madrid, Castilla i Lleó i Astúries són les millors en l'informe PISA. Les tres tenen un nivell socioeconòmic de l'alumnat superior a la mitjana i factors propis que expliquen els seus resultats. Els estudiants espanyols són els que més fan servir la intel·ligència artificial per estudiar de tot el món desenvolupat i no millora el seu rendiment, segons publica també El País avui. I es pregunta per què Espanya ha donat la més gran baixada en l'àmbit educatiu en els 25 anys de l'informe PISA. Més actualitat en aquesta primera plana. L'extrema dreta alemanya sent el vent a favor per guanyar les pròximes eleccions regionals. Els grans partits es preparen per noves sacsejades, mentre que augmenta la pressió perquè dimiteixi Merz. Els Estats Units assegura haver destruït 5 patrulles iranis. Les dues forces enemigues han intercanviat aquest dimarts nous atacs després de que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra vaixells de guerra americans. La indústria petroliera espera un hivern negre a Europa per als elevats preus del combustible. Els directius del sector refiner alerten de que l'elevada demanda, sumada a la destrucció de l'oferta, mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants d'aviació. Avui es parla també del cardenal Omeya, que va admetre a una víctima els seus dubtes sobre un mossèn assenyalat per assetjament. Sempre m'ha quedat un interrogant, diu. L'arquebisbe de Barcelona no va obrir un procés contra el mossèn després de rebre la primera alerta l'any 2022, però el va derivar a un psicòleg, segons la documentació d'aquest cas. Inditex enregistra els més grans beneficis semestrals de la seva història, amb prop de 3.000 milions fins al mes de juliol. Les vendes de la companyia van créixer un 7,6% fins a arribar als 19.755 milions, pujant tant en botiga física com també botiga online. Donald Trump veta la compra de diferents productes del Canadà i agreuja la guerra comercial. La prohibició, que inclou motocicletes, derivats làctics i licors, entrarà en vigor el pròxim 29 de setembre. Els glaciars de l'Himàlaia Indi no provoquen riuades, però fan que falti Encara més mermen la falta de la neu i deixen sense aigua a l'agricultura. La manca d'aigua provocada per la falta de les nevades, que es troba al seu nivell més baix en dues dècades, amenaça l'alimentació d'aquesta regió de l'Àsia, que depèn del desgel dels seus glaciars. Parlem també de l'amenaça d'un nou Niño que tensa el mercat del cafè i del cacau. Encara lluny dels màxims del 2024 i el 25, les fortes fluctuacions de totes dues matèries primes poden encara agreujar-se per aquest event climàtic. Deixem el país. El Punt Avui obre la seva portada aquest dimecres parlant del govern que avança el risc per pluges torrencials aquesta matinada al Penedès i al Baix Penedès i també al Garraf. Amb aquest canvi de temps s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses. A l'àmbit educatiu parlem de Niubó, que evita valorar els resultats de les proves PISA i anuncia un nou debat amb la comunitat educativa. Quan aquests resultats han de l'informe PISA, Catalunya millora en unes proves de resultats esbiaixats pel fiasco del Departament d'Educació que està al capdavant Niubó. Els docents omplen el centre de Barcelona durant la vaga del primer dia de curs aquest passat dimarts. L'entitat Docents Cat impulsarà aquest curs una prova pilot de català a l'alumnat de quart d'ESO. El Suprem paralitza cautelarment la inscripció al cens electoral dels nacionalitzats amb la llei de nens. Altres titulars breus d'aquesta portada del Punt Avui. El govern suspèn dimecres les classes en comarques del litoral central i restringeix la mobilitat. L'exconseller de Plus Ultra ratifica davant el jutge el pagament de 530.000 euros al grup de Zapatero. Puigdemont defensa la necessitat de la independència davant la catàstrofe educativa d'Espanya. Inici de curs anual amb vaga i PISA. Els resultats de la prova de l'OCDE vinculen la davallada en comprensió lectora a nivell global, a l'ús de les pantalles i la falta de lectura. Niubó vol impulsar un debat fora de les aules, de les taules sindicals, amb direccions, docents i famílies per definir com ha de ser el sistema educatiu. La Vanguardia i els seus titulars han de portar d'aquest dimecres de la crisi migratòria. El govern desclassifica els informes de Ceuta sense veure proves contra el Marroc. Els documents, elaborats des del 1 de juliol fins l'1 d'agost, es donaran a conèixer aquest migdia. Ceuta i els 1001 SETI, l'emergència humanitària que s'enquista a l'espera de les places d'acollida. Torna, aquest cas, la tornada a l'escola sense seguretat per tots a Ceuta. En algunes escoles, als col·legis perifèrics, com el Ramon y Cajal, no va haver-hi presència policial ni a l'entrar ni a la sortida de classe. Felip VI reuneix els comandaments de defensa per parlar sobre la situació a Ceuta. Parlem de la Conselleria d'Interior. Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys en el càrrec. En el retrocés educatiu, les claus del fracàs de PISA. Els alumnes no llegeixen, estan menys disposats a esforçar-se i sucumbeixen al mòbil. El retrocés és d'un curs sencer menys en lectura i quasi un altre en matemàtiques en tan sols 3 anys. En l'àmbit esportiu parlem de tennis. Alcaraz, que força el 5è set davant Shelton en busca d'una plaça en les semis de US Open. I acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, que obre la seva portada parlant d'educació. Espanya obté els seus pitjors resultats a PISA. L'alumnat perd l'equivalent a més d'un curs lectiu en competència lectora i gairebé un altre en matemàtiques. L'OCDE atribueix la caiguda del rendiment a l'abús i la mala utilització de les pantalles. Els resultats dels estudiants cada cop més baixos i la davallada s'accelera els últims 3 anys. Madrid, Castella i Lleó, Astúries, Astúries i Cantàbria ocupen les millors posicions en el rànquing. Els alumnes de més nivell socioeconòmic són els que mostren els descensos més forts en el rendiment. El Japó, Singapur, la Xina i Corea es deslliuren de la debacle. La cultura de l'esforç està molt arrelada. I encara en la línia educativa, el curs escolar arrenca amb una vaga discreta, però amb el malestar intacte. D'altra banda, el Suprem suspèn els efectes electorals de la llei de nets. A l'àmbit de successos, detinguts dos menors més pel crim de Manresa. Catalunya audita per primer cop la seguretat dels seus museus. Parlem de Criteria, que actualitza les seves inversions i fa un salt en la tecnologia d'última generació. El periódico també en parla avui dels primers parcs de bateries de Catalunya que estaran a punt el 2027. La futura llei europea d'habitatge aviva la pugna sobre els pisos turístics. I ja es comença a parlar del canvi d'hora a Espanya, que li dirà adeu a l'estiu. El BOE confirma quan serà el canvi a l'horari d'hivern. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 9 de setembre de 2026. Són 18 els minutets que ens separen de les 9 del matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació. Més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Moment de fer un cop d'ull al temps. Anem a mirar el cel. A veure què ens depara aquest dimecres, que en principi ha de ser un dimecres de pluja intensa. La pluja que podrà caure amb intensitat en alguns sectors i deixar més de 40 litres en només mitja hora. La pluja és la protagonista d'aquesta jornada a bona part de Catalunya, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i altres punts del litoral i del prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Inuncat i Protecció Civil de Barcelona també ha activat el Pla d'Actuació d'Emergències Municipals per risc d'insuficiència drenant en fase d'alerta a causa de la previsió de pluja que pot patir la ciutat de Barcelona. La pluja caurà amb ganes al llarg d'aquest matí de dimecres a molts punts del litoral i del prelitoral. Els xàfecs acompanyats d'aparat elèctric i en alguns casos de calamarsa o pedra aniran estenent-se d'oest a est amb el pas de les hores i afectaran amb intensitat molts sectors, en major mesura els de l'oest del Llobregat i l'entorn de la Plana Vallesana. Aniran de baixa a partir del migdia. Es podrien acumular més de 40 litres en només 30 minuts a molts sectors. La tarda es preveu una miqueta més tranquil·la, tot i que no acabarà de fer net. S'esperen encara alguns ruixats, tot i que de distribució molt més irregular. El cel s'aclarirà a darrera hora. La pluja del matí d'aquest dimecres anirà associada a un descens clar de la temperatura i del termòmetre. La temperatura màxima podrà quedar uns 10 graus per sota de la que vam tenir ahir dimarts. Sembla que el temps s'estabilitzarà clarament a partir de demà dijous. Un cop d'ull al temps, un abans a la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant a Parets del Vallès a hores d'ara, una temperatura de 24 graus i mig rossant ja als 25, la humitat al 76% i la pressió atmosfèrica 996 hectopascals. Així és com ens acostem al punt de les 9 del matí. 8 minutets són els que ens separen d'aquesta hora. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Aquest passat diumenge, 6 de setembre, l'Associació Colla del Vall de Gitanes de Parets va organitzar les 54enes Jornades Internacionals Folclòriques, la GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folclore, Adifolk, a la plaça de la Vila. Va ser la cita al matí de diumenge. La colla internacional convidada va ser l'agrupació folclòrica Encantos de mi Panamá, una entitat que va néixer el 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la seva música i la seva dansa folklòrica. L'agrupació folklòrica Encantos de mi Panamá, procedent de La Chorrera, Panamá Oest, és una formació que treballa per preservar, per difondre el patrimoni cultural de panameny a través de la seva música i la seva dansa, i que ha portat el seu folklore a molts festivals d'arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. Cúmbies tradicionals van poder veure, tamboritos, el punto i altres danses populars que van formar part d'aquest espectacle que a Parets es va gaudir aquest passat diumenge a la plaça de la Vila, ple de ritme, de color, de música i un vestuari increïble tradicional que ens va permetre descobrir una miqueta més la riquesa cultural d'aquest país, Panamà. A l'acte va ser present l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ell ens parlava d'activitat consolidada a Parets del Vallès, aquest intercanvi de cultura popular amb Adifolk.
3: Aquesta jornada que s'ha consolidat, que portem uns quants anys ja realitzant aquí, activitat que nosaltres vam creure cultural, sobretot, que vam creure que és molt important que s'arrelés també aquí al nostre municipi, perquè és un intercanvi de cultures populars. I això fa també que vegin la cultura popular nostra, la que estem mantenint, no només de Parets, sinó a Parets i d'arrel de Catalunya, i a vegades, com que és cada any, amb un grup d'un país de fora d'Espanya. I, per tant, enguany venen de Panamà, l'enriquidor és aquest intercanvi de la cultura popular i aquestes tradicions. Poder-les mantenir, perquè això no es pot escriure, això s'ha de... o es fan fets com ara, o transmetent de paraula en paraula, i, per tant, estem encantats de que aquest any, novament, puguem celebrar aquesta edició.
2: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hi era present en aquesta jornada de folclore, jornada internacional folclòrica de l'Associació per la Difusió del Folclore Adifolk, i es mostrarà content d'aquesta activitat cultural a Parets, que dona el tret de sortida precisament a les activitats culturals del nostre poble.
4: I fa només uns dies donaven el tret de sortida, doncs, al curs educatiu, no?, a nivell d'activitats aquí de l'Ajuntament. Doncs avui, de la mà, com sempre, de Gitanes, donem inici, doncs, al curs, podem dir, en certa manera, cultural, no?, al nostre poble. És una tradició ja consolidada, doncs, aquest acte que fem sempre al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, i enguany, doncs, amb un grup de Panamà, moltíssimes ganes, doncs, de gaudir d'aquesta tradició, d'aquest folklore, i sobretot, doncs, de fer-ho aquí a la plaça de la Vila, donant-li la importància, doncs, que té, doncs, aquesta iniciativa que, de la mà d'Adifolk, també a banda de Gitanes, doncs, ja s'ha consolidat al nostre poble.
2: A la matina, la colla del Vall de Gitanes de Parets també va sortir a plaça per ballar i acompanyar els convidats en aquesta trobada de folklore i de tradicions. Això és el que ens explicava la presidenta de la colla del Vall de Gitanes de Parets, la Margarita Planes, abans de començar l'acte a la plaça de la Vila.
5: Un any més som aquí esperant un grup internacional que ens ha proporcionat Adifolk, que en aquest any és un grup de Panamà, agrupació folklòrica Encantos de mi Panamá. Pinta de fàbula, amb un vestuari i una música i una marxa que porten al cos, porten la música, porten el ritme, ho porten a dintre. Quina enveja!
2: També vam poder parlar amb el director general del grup convidat a Parets, Encantos de mi Panamá, Dimas Franco. Ell ens va explicar els diferents balls que van mostrar a casa nostra.
6: Me parece un intercambio cultural. Nos ha gustado mucho la ciudad, el trato de las personas, y esperando que nos les guste nuestra presentación el día de hoy. Nuestro grupo había estado en España, pero primera vez en Cataluña. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, desde la parte afro hasta la parte santeña.
2: Les Jornades Internacionals Folklòriques Adifolk d'aquest passat diumenge, 6 de setembre, és un acte inclòs a l'agenda de Parets del Vallès per celebrar la Diada de Catalunya el pròxim 11 de setembre, en la que no faltarà la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i aquestes jornades internacionals que hem tingut aquest cap de setmana. Els actes de la Diada de l'11 de setembre tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans, amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanistes Paretans. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 3:15 del migdia. Enguany, a més, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i el presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest dijous 10 de setembre a partir de les 20 hores, les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. El preu de l'entrada en general és de 12 euros, 10 euros preu especial i 9 per al carnet jove de Parets. Les entrades es poden adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir d'aquest mateix dimarts, 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vàver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols saber què et proposen les entitats de Parets? Afegeix als teus contactes Parets Entitats 671-466-017. Envia un WhatsApp amb el text alta i afegeix el teu nom i cognom. T'informaran de les seves activitats amb missatges breus. Participa i gaudeix de les entitats de Parets del Vallès.
8: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
9: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. Descarrega't l'APP de l'Ajuntament o envia un correu a l'adreça electrònica incidències@parets.cat o per telèfon al 93 573 8888. Ajuntament de Parets.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 9 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu parlant avui de l'inici de curs que va començar en total normalitat, tot i, lògicament, la jornada de vaga que va patir a l'àmbit educatiu, però a començar a Parets del Vallès amb normalitat aquests més de 3.000 alumnes que es van incorporar a les aules. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu, no l'únic, d'educació, que tot seguit us avancem també la resta de contingut de l'informatiu en forma de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Us avancem que les obres de construcció del futur institut escolar començaran aviat, la segona quinzena del mes d'octubre, tot i que aquest a finals de setembre ja començaran a fer-se alguns arranjaments en quant al clavegueram. Us ho avançarem. Parlarem de l'Oficina Catalana de Parets, parlarem del voluntariat per la llengua i els diferents cursos que es poden fer a casa nostra. S'acosta l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb actes dins l'agenda que ja van començar ara fa uns dies amb la jornada Sadi Folk, i ja demà dijous també hi haurà una activitat que és com a novetat enguany. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de que fa 5-14 anys Catalunya va escriure una pàgina única en la història del futbol, el primer partit nocturn. Parlarem d'aquesta curiositat, d'aquest apunt del dia, a la part final del nostre informatiu, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla. En nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz, comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: A falta de dades de tota la comarca, les matriculacions per aquest curs que ahir va començar al Vallès Oriental seguiran la tendència a la baixa dels cursos anteriors. Concretament, a Parets del Vallès van començar més de 3.000 alumnes de les etapes d'educació infantil, és a dir, de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. La pròxima setmana, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol municipals del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu nou curs escolar aquest mes de setembre. D'una banda, l'Escola de Música començarà dilluns 14 de setembre i, d'altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns dia 21 de setembre. En l'àmbit comarcal, a Granollers, segons fonts municipals, han començat les classes aquesta setmana a prop de 8.500 alumnes matriculats a estudis d'educació obligatòria, és a dir, infantil, primària i ESO, que seran menys que als 8.518 d'inicis del curs anterior. A les escoles bressol també de la capital de la comarca s'han matriculat 245 alumnes. Com a novetat, a les escoles bressol públiques de Granollers s'ha incorporat una mestra d'educació especial. A la veïna població de Mollet, la xifra de nens i nenes que comencen aquest nou curs és de 6.327, dels quals 1.109 són d'educació infantil i 2.863 a primària i 2.355 a secundària. L'any passat la xifra total en aquest municipi va ser de 6.508 alumnes matriculats. El nou curs arriba acompanyat de la incorporació de 1.103 nous docents, 531 dotacions de personal d'atenció educativa i 196 de personal d'administració a Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs anunciades pel Departament de la Generalitat és el reforç de les mesures per acollir personal nouvingut. Tot i que de moment no han transcendit dades per comarques, la Generalitat ha dit dit que incorporarà 500 noves aules d'acollida per arribar a les 2.141 a tot el país. Hem parlat amb el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, que ens feia una valoració, ens parlava de com ha anat aquest inici del nou curs escolar 2026-2027.
2: Ahir vam començar el curs 26-27, i ho vam fer amb més de 3.000 alumnes que van tornar a les aules, i doncs, des de l'Ajuntament els vam desitjar i els desitgem un molt bon curs a tots ells i a totes les seves famílies. I és cert, som conscients que és un curs que arrenca amb tensió, amb el tema de les vagues convocades, i des de l'Ajuntament la veritat és que entenem i respectem la legitimitat de les reivindicacions del sector educatiu. I el que sí que podem fer i diem que farem és, com sempre hem fet, mantenir aquest paper d'acompanyament entre els centres i les famílies per sobretot intentar que l'impacte sobre l'alumnat sigui el mínim possible.
1: El nou curs ha començat amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Respecte al replantejament de les línies diferents de l'etapa d'I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'escola municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest curs 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles que tenim al municipi es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. D'aquest tema també ens parlava el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela.
2: Pel que fa a l'educació infantil 3 anys, doncs aquest curs s'ha tornat a tancar el grup que es va reobrir l'any passat a l'escola Pau Vila, i això respon simplement a l'evolució del cens de la població. I amb això vull ser clar, no afecta cap alumne. Amb les 6 aules d'infantil 3 anys que tenim en el municipi queda coberta tota la demanda prevista, amb un grup a cada centre educatiu. I és important dir que aquesta decisió doncs no s'ha pres de manera unilateral, és una decisió conjuntament amb la resta d'administracions, amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la comunitat educativa, que treballem dins d'aquesta comissió de participació de la programació de l'oferta educativa.
1: Així doncs, ha començat el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 3.000 alumnes matriculats en les diferents etapes d'educació infantil de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La pròxima setmana, dilluns 14, serà el torn dels més menuts que tornen a les escoles bressol municipals. També l'escola de música obrirà portes el 14 i l'escola d'adults el 21 de setembre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Però seguim parlant d'educació. Les obres de construcció del futur institut escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximada d'un any. Aquest passat dimarts 8 de setembre es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur institut escola i els arquitectes del projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres del clavegueram de la zona i tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. A la reunió d'aquest passat dimarts hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació i Equipaments, Didac Ayuela, tècnics d'urbanisme i educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. El regidor d'Equipaments i Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, ens parlava de la reunió mantinguda aquest passat dimarts.
2: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà agriotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UTE, la constructora d'Aro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets, aquesta UTE formada per constructora d'Aro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situava aquesta UTE en primera posició amb 99,85 punts. Una oferta que es va presentar que ascendia a poc més de 3.300.000 euros i que incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres començaran a finals d'aquest mes de setembre amb les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte de posar fi a la situació que s'allarga també des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, estudiant hores d'ara en aules prefabricades i culmina una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà també l'escola Lluís Piqué amb l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat del projecte, recordem que l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: En breu començaran els nous cursos de català per adults i amb ell també una nova edició del voluntariat per la llengua. Hem de recordar que amb molt bona valoració va tancar la darrera temporada al mes de juny d'aquest programa del voluntariat per la llengua que l'Oficina de Català de Parets del Vallès organitza tots els anys amb l'ajuda del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Recordem que el voluntariat per la llengua és un programa per pràctica català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que els hi assignin. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses siguin sempre en català i l'aprenent o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a casa nostra. Un programa, el Voluntariat per Llengua, per pràctica català a través de la conversa amb aquestes parelles lingüístiques que funciona molt bé des de ja fa molts anys. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el col·lectiu per no canviar, com dèiem, de llengua. El que es demana és als voluntaris i als aprenents que tinguin 10 hores per compartir aquestes estones de parla en català, de conversa en català amb la persona assignada. 10 hores per, en aquest cas, una hora per setmana. L'aprenent són aquelles persones majors d'edat que parlen mínimament en català, tot i que sigui amb dificultats i que volen guanyar fluïdesa per poder usar aquesta llengua en les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social. Des de l'Oficina de Català es fa una molt bona valoració de les temporades anteriors que es reprendran ara, després de l'estiu, cap a la tardor, des de l'Oficina de Català de Parets, que recordem està situada a l'edifici de Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 93 573 9800. I parlant de català, recordeu que en breu comencen els nous cursos de català per adults a casa nostra. Serà a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions es podran fer a partir del 14 i fins al 21 de setembre. Hi haurà un primer torn els dies 14 i 15 de setembre, que està obert per a aquelles persones que en l'últim any hagin realitzat un curs. La resta d'interessats, els que comencin per primera vegada, hauran de formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 o 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o demanar una prova de nivell. En quant a les diferents ofertes que es donen a Parets del Vallès, en quant als diferents nivells, es fan en concret dos. El que es coneix com a B1, que es farà dilluns i dimecres, de 9:45 del matí a 11:45 del matí, el que salta canoms, i el nivell B2, que es farà els dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, repartits per Catalunya. I trobeu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua, com dèiem, i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística o informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació, com dèiem, també us podeu adreçar per parlar d'aquests cursos o dels diferents serveis que s'ofereixen. Podeu contactar directament amb l'Oficina Català de Parets, presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, també amb opció de missatge a través de WhatsApp, o per correu electrònic a través de parets@cpnl.cat. Recordeu, l'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:45 del migdia, i també els dilluns i divendres s'atén en aquest mateix horari, però telefònicament. L'Oficina Català de Parets està a la vostra disposició, en aquest cas per als interessats en fer diferents cursos de català i també per al voluntariat per la llengua, que es posa en marxa també a partir d'aquesta pròxima tardor.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: S'acosta l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, dins la programació d'activitats inclosa en aquesta agenda. Recordem que ja va començar el passat cap de setmana amb les jornades Adifolk i segueix aquesta mateixa setmana, aquest dijous, dia 10 de setembre, amb una novetat, al Teatre Can Rajoler. A partir de les 20 hores, de les 8 de la tarda, es podrà participar d'aquest monòleg anomenat Perquè Catalunya no és una potència mundial. Un monòleg o, en aquest cas, conversa o conferència, com li voleu dir, a càrrec d'Antoni Soler. Xerrada històrico-humorística, la que intentarà aportar respostes a un dels grans misteris de la historiografia moderna, assenyalant les febleses, els errors, els nyaps i també una certa dosi de mala sort que han impedit als catalans tallar el bacallà en la geopolítica mundial. I de passada sabrem si això és o no una mala notícia pel planeta. No us podeu perdre. La venda d'entrades ja es poden adquirir a espectacles.parets.cat. És un espectacle, en aquest cas, gratuït per als que disposin del carnet amic dels teatres de Parets del Vallès. És un dels actes dins el programa de la Diada de l'11 de setembre, aquest dijous 10 de setembre, a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. I l'endemà, el divendres 11 de setembre i a la plaça dels Països Catalans, a partir de les 10 del matí, es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. I a 3:15 del matí, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Recordem que és l'acte principal també d'aquest 11 de setembre, com tots els anys, a la plaça dels Països Catalans, a partir de les 10 del matí, amb l'ofrena floral i la ballada de sardanes.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Segons ha publicat ara Parets, pel canvi Esquerra Republicana estan reclamant a la Generalitat de Catalunya més finançament per a la residència de gent gran de Parets del Vallès, Pedra Serrada. Ara Parets, pel canvi Esquerra Republicana portarà a la Junta de Portaveus d'aquest pròxim 17 de setembre una moció sobre el futur de

0: acció. Ara Parets pel Canvi reclama, a més, que les noves places prioritzin les persones empadronades a Parets del Vallès, sempre d'acord amb la normativa vigent. Des de la formació es defensa que la Generalitat ha d'anar més enllà de la concertació de places. La Generalitat, diuen, no pot limitar-se a concertar places. Ha de contribuir també al manteniment d'un equipament que Parets ha construït amb més de 7 milions d'euros de recursos municipals. Consideren que ara cal avançar en l'ampliació de l'equipament i en la creació de noves places públiques. La gent de Parets ha de poder disposar dels recursos que necessita sense haver de marxar del municipi. La proposta també planteja aprofitar la futura ampliació per avançar cap a un model residencial centrat en la persona, adaptat als diferents graus de dependència, i reforçar la coordinació entre els serveis d'atenció domiciliària, el centre de dia, els habitatges amb serveis i la residència.
1: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del sector de l'automoció, que registra rècords en les matriculacions elèctriques. El sector de l'automoció ha registrat rècords històrics en el que va d'any pel que fa a les matriculacions de vehicles elèctrics al Vallès Oriental, segons dades proporcionades pels sistemes d'intel·ligència de mercat, el MSI, de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor. A la nostra comarca, el Vallès Oriental, que s'han venut 1.329 vehicles elèctrics entre el gener i el juliol, respecte als 1.116 venuts de vehicles de combustió. És una dada significativa i es posa al costat de la de l'any passat, en què les matriculacions més freqüents eren les de combustió, amb marges de 500 vehicles o més, com més enrere es vulgui remuntar. Aquest creixement exponencial s'ha fet encara més notori en la tipologia híbrida no endollable. La xifra augmenta a 2.320 matriculacions. Fa dos anys que resulta ser el tipus de motor més venut. Però el marge de distància entre els nombres de matriculacions es va ampliant cada vegada més. Els concessionaris també, per exemple, han notat una força en l'augment de la venda d'aquest tipus de vehicles. Els comercials especialitzats en vehicles elèctrics es posen que entre el juliol i l'agost han venut més cotxes elèctrics que en tot el 2025. Això ha estat propiciat principalment per l'arribada d'ofertes de marques xineses i les ajudes impulsades pel govern. No són noves, però al principi hi havia més por a les ajudes, segons diuen els experts. D'altra banda, des dels mateixos concessionaris no els ha calgut publicitar-lo perquè es promou sol, sobretot per les xarxes socials i la televisió. El fet que sigui un avantatge o no depèn de qui el compri, consideren si es té un punt de càrrega a casa o en algun punt gratuït a prop, argumenten que no hi ha complicacions i és una opció més sostenible i econòmica. D'altra banda, parlem de l'empresa de Lliçà de Vall, Salern Cosmetics, que presenta Siena, una nova col·lecció inspirada en el Mediterrani. Salern Cosmetics de Lliçà de Vall ha presentat Siena, una nova col·lecció de coloració professional de la gamma Biosquera Natural Color, que pren com a referència la llum i els tons de la natura mediterrània. Sota el concepte color, o en aquest cas color con alma vibrante, la proposta combina matisos de coure, rogencs i violetes amb l'objectiu d'aconseguir colors en profunditat, dimensió i brillantor. Siena incorpora quatre noves tonalitats. La col·lecció permet combinar els diferents tons mitjançant tècniques professionals per crear resultats multidimensionals i adoptar també la coloració a diferents estils. La proposta es desenvolupa sobre la base Bioquera Natura Color, una coloració d'oxidació que conté fins al 1,85% d'ingredients d'origen natural, segons la norma ISO 16128. La fórmula no incorpora parabens, silicones, PPD ni resorcinol, etanol i inclou diversos olis vegetals orgànics com els d'ametlles dolces, argan, macadàmia o ricí. Amb Siena, Salern amplia la proposta de color professional i aposta per una interpretació del color que combina intensitat i sofisticació amb matisos inspirats en la llum i la natura del

0: Mediterrani. I en l'àmbit comarcal acabem amb successos. L'Oficina de Comunicació de Mossos d'Esquadra ens ha fet arribar una nota de premsa que ha estat, amb aquesta informació, que ha estat detingut un delinqüent multireincident a Mollet del Vallès per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial de la població. Els fets es remunten al 5 de setembre, quan agents de la policia municipal de Mollet van tenir coneixement que s'acabava de cometre un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial al barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció que els hi havien facilitat, minuts més tard van poder localitzar i detenir el presumpte autor dels fets, un home de 25 anys amb 10 antecedents policials. En el moment de la detenció es va poder recuperar els objectes sostrets a l'establiment de Can Borrell. A banda, Mossos d'Esquadra el relacionen també amb un furt que va haver-hi dos dies abans en una residència de la ciutat, d'on van sostreure una cadira de rodes. Aquesta cadira va ser recuperada pels agents i es va poder retornar a la residència. També havia robat recentment un patinet elèctric. La unitat d'investigació de Mollet del Vallès té catalogada aquesta persona com a delinqüent amb risc d'alt de reincidència. Des de principis d'any acumula 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol d'enguany, també per robatoris amb violència i intimidació. El 6 de setembre va passar a disposició judicial als jutjats de Mollet.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Els homes i dones del temps ens basem en l'estudi de molts models, uns models que ens donen moltes variables i que nosaltres hem de fer la previsió en base al que ens diuen aquestes variables. Les últimes hores ens indicaven unes precipitacions molt destacades, sobretot a la zona del Vallès Occidental, el Baix Penedès, també el Garraf, i per això vam donar l'alerta perquè el matí es presentava molt i molt complicat. Doncs bé, per moltes raons aquesta previsió ha fallat i a última hora la meteorologia és molt capritxosa. Com que entren molts factors que a vegades no controlem, doncs les previsions fan que variïn i puguin variar molt, com ha estat el cas d'avui al matí. Un matí de dimecres on aquí a Parets del Vallès s'ha acostat la tempesta. Hem tingut llamps, hem tingut trons, però amb quatre gotes mal comptades que han caigut. Amb una matinada on la temperatura ha estat elevada, una mínima de 23 graus i mig, però aquestes temperatures al llarg de la jornada d'avui es mantindran baixes, i és que amb prou feines arribarem a superar aquests valors que vam tenir a les darreres jornades. Sembla que avui la calor es mantindrà ben allunyada. Fins ben bé mitja tarda tenim la possibilitat de rebre alguna precipitació. Serà a partir d'aleshores que a poc tornarem a la calma i tranquil·litat. I és que demà dijous ens despertarem encara amb la presència de núvols, però que ràpidament també aniran marxant i quedarà una jornada de dijous, sobretot a la tarda, molt més assolellada, amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt. Repetim, no ben encalorades ni de bon tros, però sí que unes temperatures molt més normals per l'època de l'any. I de cara al cap de setmana, ambient molt estable, ambient molt més assolellat, i amb aquestes temperatures que estaran lleugerament per sobre del que tocaria per l'època de l'any, però repetim, sense aquestes calors extremes. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Mete Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de fa 114 anys. Catalunya va ser llavors quan va escriure una pàgina única en la història del futbol. Es va donar el primer partit nocturn. A principis del segle XX, el futbol encara era un esport diurn, fins que el 6 d'agost del 1912, en plena festa major de Sabadell, es va escriure una pàgina única de la història de l'esport. Aquella nit, el vell camp de la Creu Alta es va convertir en l'escenari del primer partit de futbol disputat amb llum artificial a tota Espanya. El primer partit nocturn, un esdeveniment que va deixar bocabadats els més de 2.000 espectadors que hi van assistir. Avui pot semblar una cosa habitual veure partits sota els focus, però aleshores era una autèntica revolució tecnològica. A començaments del segle XX, l'electricitat encara era una novetat en moltes ciutats. Per aquest motiu, organitzar un partit de futbol de nit era tot un repte enorme. Per fer-ho possible, els organitzadors van instal·lar 10 grans arcs voltaics, un sistema d'il·luminació elèctrica molt potent per aquella època. La llum era intensa, tot i que irregular, i convertia el terreny de joc en un espectacle mai vist fins aleshores. Així, quan el sol es va pondre, el futbol va continuar sota una llum artificial que va sorprendre tant els jugadors com el públic. Encara que la llum artificial era suficient per a seguir el joc arran de terra, el cel quedava completament fosc. Cada vegada que un jugador xutava la pilota cap amunt, la pilota desapareixia en sortir del radi del focus, i els futbolistes la perdien de vista fins que tornava a caure en el camp. Per a mitigar això, el Sabadell va haver de jugar la segona part amb una samarreta blanca d'emergència perquè els jugadors es distingeixin millor a la penombra. Contràriament al que sovint s'ha explicat, els estudis històrics més recents indiquen que el partit inaugural va enfrontar el Centre d'Esports Sabadell amb el Club Universitari de Barcelona, que es va imposar per 1-4. Durant molts anys es va difondre que el rival havia estat el Futbol Club Barcelona, però la documentació conservada i les cròniques d'aquella època apunten clarament al conjunt universitari. Més enllà del resultat, aquella nit va demostrar que el futbol podia anar molt més enllà de les hores de llum natural. Una setmana després es jugaria sota il·luminació artificial el primer partit nocturn entre el Sabadell i el Barça, llavors sí, acabant amb un resultat de 2-8 a favor dels Blaugrana. Amb el temps, la il·luminació artificial va obrir noves oportunitats. Nous horaris, més còmodes per al públic, temperatures més suaus, en ple estiu, possibilitat de jugar entre setmana, després de la jornada laboral. Això explica per què, a partir dels anys 50, els estadis europeus van començar a instal·lar sistemes de llum cada vegada més potents, com els del Camp Nou, a l'any 1959, i els estadis van començar a acollir cada vegada més espectadors. En resum, tot i no ostentar el títol de primer partit nocturn en l'àmbit mundial, l'experiment de Sabadell del 1912 va marcar un abans i un després. Gràcies a l'audàcia d'aquells organitzadors es van posar les bases pel que després, dècades més tard, es convertiria en l'estàndard habitual de la competició professional, el futbol en horari nocturn. Aquesta curiositat demostra que Catalunya no només ha estat bressol de grans clubs i futbolistes, sinó també d'algunes de les innovacions que han ajudat a transformar aquest esport en el fenomen mundial que coneixem avui dia.
1: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest any dimecres 9 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: Obertes les inscripcions per participar a les escoles esportives municipals per aquest nou curs 2026-2027 a Parets del Vallès. Una activitat adreçada a nens i nenes de l'etapa educativa I4 i I5. El nen i la nena es podrà formar íntegrament en l'activitat física i l'esport com a hàbit d'organització, incidint en el foment dels valors i utilitzant mètodes recreatius per a la seva formació esportiva. El preu de l'activitat per a tot el curs és de 21,50 €, un pagament que s'ha de fer obligatòriament amb transferència bancària a través de targeta de crèdit una vegada es confirmi la inscripció. El període de l'activitat començarà el 1 d'octubre d'aquest 2026 i finalitzarà el 27 de maig de 2027. Per inscriure's en aquestes escoles esportives municipals es demana omplir el full de sol·licitud. Per a les inscripcions noves cal també fotocòpia de DNI o llibre de família de l'infant. Recordem que les places són limitades i que el Servei d'Esports no crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim dels participants. En aquest cas, els nens i les nenes es podrien inscriure en altres centres amb places disponibles. En quant als centres, categories, dies i horaris són aquests. Al pavelló es durà a terme els dimarts de 4:45 a 6:15 de la tarda per al grup de mini Benjamí, és a dir, I4 i I5. A l'Escola Municipal Pau Vila es farà aquesta activitat a l'espai d'aquest centre educatiu amb dos grups, el mini Benjamí de I4 els dilluns de 4:45 a 6:15 i el mini Benjamí de I5 els dimecres de 4:45 a 6:15. També a la pista de Can Butxosa hi haurà dos grups, mini Benjamí I4 i I5 els dijous de 4:45 a 6:15 i el mini Benjamí de I4 i I5 els dijous també, quan acabi l'altre, de 4:45 a 7:15. I a l'escola en Vilaparietes, a l'espai que es destina a fer aquesta activitat, hi haurà un grup, el mini Benjamí d'I4 i d'I5, que es farà els dilluns de 4:45 de la tarda a 6:15 de la tarda. Recordeu que ja es poden fer les inscripcions al Pavelló Municipal d'Esports de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda. I també podeu trobar el full d'inscripció via electrònica a través de www.parets.cat. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, la persona interessada rebrà un correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. El poliesportiu municipal, recordeu, està a l'avinguda Francesc Macià sense número, al telèfon 93 562 5206. I a l'àmbit esportiu recordem que també ja us podeu inscriure per participar a la nova edició de la Marxa de Resistència Montserrat Parets, que tindrà lloc el 17 d'octubre d'aquest 2026. Tornen amb molta il·lusió per oferir-vos una jornada exigent, bonica, plena d'esperit de superació a la muntanya. I recorda que les places són limitades, de manera que es recomana que no ho deixeu per l'últim moment. Organitzen un any més aquesta Marxa de Resistència Montserrat Parets, el CEP, el Centre Excursionista de Parets. Us podeu inscriure allà en diferents modalitats disponibles. La D63, que és un gran repte d'uns 63 quilòmetres que uneix Montserrat amb Parets. I la D38, que és un recorregut més assequible d'uns 38 quilòmetres amb sortida de Matadepera i arribada a Parets del Vallès. Com és habitual, serà un itinerari exigent i atractiu amb trams de corriol i pista ideal per a persones amb ganes de superar-se i gaudir de l'esport a l'aire lliure amb bona companyia. La cita serà el 17 d'octubre d'aquest 2026. Ja podeu fer les inscripcions en línia a través del web www.centreexcursionistaparets.cat o presencialment al local del CEP. Ja ho podeu fer en aquests dies, tots els dijous, de 8:15 de la tarda fins a 9:00 de la nit. Podeu pagar tant en efectiu com amb targeta de crèdit. Estan al carrer Francesc Macià, al Pavelló d'Esports, Passeig Fluvial de Parets del Vallès. El tancament de les inscripcions es farà el 16 d'octubre, sempre que no s'hagin esgotat abans les places. Recordeu que la inscripció inclou el desplaçament en autocar fins al punt de sortida, ja sigui Montserrat per a la Llarga o Matadepera per la curta, també avituallaments complets durant tot el recorregut, una samarreta oficial de la marxa, i si feu la inscripció abans de l'11 de setembre podreu assegurar la vostra talla. Una nova edició de la marxa de resistència a Montserrat Parets, que tindrà lloc el pròxim 17 d'octubre i que organitza un any més el Centre Excursionista de Parets, el CEP.
0: Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Parets del Vallès en recuperarà aquest pròxim Nadal 2026, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, la representació de l'obra Els Pastorets. La iniciativa titulada Els Pastorets de Parets ha sorgit de la mà de l'Ajuntament de Parets i de la dramaturga paretana Caral Riera, que, engrescada per uns veïns del municipi, ha adaptat el text original de la versió d'en Josep Maria Folgi Torres i ha iniciat els assajos amb els actors i les actrius que sortiran a escena, tots ells i elles aficionats al teatre. L'objectiu és estrenar-la pels vols de Nadal, el dia 19 de desembre i fer un segon passi el dia 20. Fa més de 5 anys que Parets del Vallès no acull la representació dels Pastorets quan la companyia La Roda Produccions s'encarregava amb la participació de l'entitat Rigalles Parets i la col·laboració activa del públic i dels socis més joves. En aquest macroprojecte participaran una cinquantena d'actrius i actors i comptarà amb entitats del nostre municipi que hi participaran. Diables, gitanes o manyacs, per exemple, com ens explicava la dramaturga paretana Caral Riera.
2: El número, el detall exacte de persones, no el sé. Si més de 50 persones, segur que hi haurà a la representació. I estem assajant ja cada dimarts. Hi ha un número d'actors, que són els personatges que tenen paper, que enraonen bastant, i llavors els més secundaris que van venint als assajos, que ja estem una mica deixant l'estructura feta. L'objectiu seria que a finals de mes de juny l'estructura de l'obra ja estigués més o menys muntada, i llavors d'octubre a novembre i fins al dia de la representació, doncs ja assajar, polir, deixar l'obra ben tancada i anar afegint setmana a setmana, doncs, les diferents entitats que participen. Per exemple, les patinadores són els àngels i entren patinant i acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel. Els diables, pues, acompanyen a Satanàs i a Lucifer. I llavors hi ha tot un seguici de pastors i pastores de totes les edats. I les gitanes i els manyacs, doncs, en principi, apareixen en moments de l'obra de celebració, quan es casen de Sant Josep i la Verge Maria i cap al final. Sí que, bueno, és un espectacle bastant mastodòntic i esperem que surti bé.
1: Aquest 2026 marca el retorn a l'escenari del Teatre Can Rajoler, l'obra catalana per excel·lència dels Nadals, Els Pastorets. La dramaturga de Parets, Caral Riera, està al capdavant d'aquest projecte amb la novetat d'incloure la presència d'entitats paretanes en la representació. Ella ha estat l'encarregada, com dèiem, d'arranjar el text d'en Folgi Torres, actualitzant algunes expressions i reduint la durada de l'obra, ja que en l'original sobrepassa les 3 hores. Tanmateix, el text de Riera manté les principals escenes i el vocabulari ric en expressions populars. Els assajos ja van començar fa setmanes al Casal de Canoms, tots els dimarts. Fins l'estiu s'ha estat assajant el test amb els actors i les actrius amateurs que en prendran part. A partir d'ara s'aniran incorporant als assajos les diverses entitats del municipi que s'han adherit en aquest projecte. En total sortiran a l'escenari més de 50 persones. Les entitats que hi participaran són l'Associació Fotogràfica Parets, la Colla del Ball de Gitanes Parets, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, l'agrupació passebrista, el CAM, el Club d'Activitats de Muntanya, el Club Patí Parets, l'Escola Municipal de Música, la Colla Castellera Els Manyacs de Parets, la Colla de Gegants Bestiari i Grallers i els Diables. La presència de les entitats serà fonamental i complementarà la interpretació del test. Així doncs, com a exemples i com escoltàvem, les patinadores del Club Patí Parets representaran els àngels que acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel, alhora que Diables Parets acompanyaran, com és lògic, en Lucifer. A més, les colles de manyacs i del Ball de Gitanes apareixeran a escena en moments de celebració, fent de l'obra una gran festa de la cultura popular amb arrels paretanes. La versió adaptada de Caral Riera inclou també un cor musical en directe, que serà dirigit pel director de l'Escola Municipal de Música de Parets, en Jordi Azagra. L'estrena de l'obra Els Pastorets de Parets serà el dia 19 de desembre, primer passe, i l'endemà, el dia 20, serà un segon passe. La representació és bastant estesa arreu de Catalunya, dels Pastorets, i és una de les representacions teatrals més tradicionals. Una obra que explica l'experiència de dos pastors, en Lluquet i en Rovelló, que la nit del 25 de desembre reviuen el naixement de Jesús a Betlem i l'enfrontament entre els àngels i els dimonis amb humor, però també amb sorna i molta tendresa. Els primers textos on apareix aquesta història daten del segle XV i des de llavors s'han escrit infinitat de versions. Malgrat tot, la versió dels Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús d'en Josep Maria Folch i Torres de l'any 1916 és la més coneguda i adaptada actualment. Recordem que Parets fins l'any 2019 es feia la representació de l'obra Pastorets cap a Parets, a càrrec de la companyia Riallera de Joves Paratans, dirigits per la Montse Miralles, actriu fundadora de la companyia Dreams Theatre. Ara aquest 2026, i molt probablement els dies 19 i 20 de desembre, com us avançàvem, i al Teatre Can Rajoler podrem veure l'obra Els Pastorets a Parets, una proposta de l'Ajuntament i de la dramaturga paratana Caral Riera, que ha adaptat aquest text d'en Folch i Torres amb el títol Els Pastorets a Parets, incloent-hi la presència d'entitats col·laboradores i més de 50 persones en escena per estrenar-lo coincidint amb les festes de Nadal de Parets del Vallès.
0: RAC 107, notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Parets del Vallès en recuperarà aquest pròxim Nadal 2026, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, la representació de l'obra Els Pastorets. La iniciativa titulada Els Pastorets de Parets ha sorgit de la mà de l'Ajuntament de Parets i de la dramaturga paretana Caral Riera, que, engrescada per uns veïns del municipi, ha adaptat el text original de la versió d'en Josep Maria Folch i Torres i ha iniciat els assajos amb els actors i les actrius que sortiran a escena, tots ells i elles aficionats al teatre. L'objectiu és estrenar-la pels vols de Nadal, el dia 19 de desembre i fer un segon passi el dia 20. Fa més de 5 anys que Parets del Vallès no acull la representació dels Pastorets quan la companyia La Roda Produccions s'encarregava amb la participació de l'entitat Rigalles Parets i la col·laboració activa del públic i dels socis més joves. En aquest macroprojecte participaran una cinquantena d'actrius i actors i comptarà amb entitats del nostre municipi que hi participaran, diables, gitanes o manyacs, per exemple, com ens explicava la dramaturga paretana Caral Riera.
2: El número, el detall exacte de persones, no el sé. Si més de 50 persones, segur que hi haurà a la representació. I estem assajant ja cada dimarts. Hi ha un número d'actors, que són els personatges que tenen paper, que en raonen bastant, i llavors els més secundaris que van venint als assajos, que ja estem una mica deixant l'estructura feta. L'objectiu seria que a finals de mes de juny l'estructura de l'obra ja estigués més o menys muntada, i llavors d'octubre a novembre i fins al dia de la representació, doncs ja assajar, polir, deixar l'obra ben tancada i anar afegint setmana a setmana doncs, les diferents entitats que participen. Per exemple, les patinadores són els àngels i entren patinant i acompanyant a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel. Els diables pues, acompanyen a Satanàs i a Lucifer. I llavors hi ha tot un seguici de pastors i pastores de totes les edats. I les gitanes i els manyacs, doncs, en principi, apareixen en moments de l'obra pues, de celebració, quan es casen de Sant Josep i la Verge Maria i cap al final. Sí que, bueno, és un espectacle bastant mastodòntic i esperem que surti bé.
1: Aquest 2026 marca el retorn a l'escenari del Teatre Can Rajoler, l'obra catalana per excel·lència dels Nadals als Pastorets. La dramaturga de Parets, Caral Riera, està al capdavant d'aquest projecte amb la novetat d'incloure la presència d'entitats paretanes en la representació. Ella ha estat l'encarregada, com dèiem, d'arranjar el text d'en Folch i Torres, actualitzant algunes expressions i reduint la durada de l'obra, ja que en l'original sobrepassa les 3 hores. Tanmateix, el text de Riera manté les principals escenes i el vocabulari ric en expressions populars. Els assajos ja van començar fa setmanes al Casal de Canoms, tots els dimarts. Fins l'estiu s'ha estat assajant el test amb els actors i les actrius amateurs que en prendran part. A partir d'ara s'aniran incorporant als assaigs les diverses entitats del municipi que s'han adherit en aquest projecte. En total sortiran a l'escenari més de 50 persones. Les entitats que hi participaran són l'Associació Fotogràfica Parets, la Colla del Ball de Gitanes Parets, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, l'Agrupació Passebrista, el CAMP, el Club d'Activitats de Muntanya, el Club Patí Parets, l'Escola Municipal de Música, la Colla Castellera Els Manyacs de Parets, la Colla de Gegants Bestiari i Grallers i els Diables. La presència de les entitats serà fonamental i complementarà la interpretació del test. Així doncs, com a exemples i com escoltàvem, les patinadores del Club Patí Parets representaran els àngels que acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel, alhora que Diables Parets acompanyaran, com és lògic, en Lucifer. A més, les colles de manyacs i del Ball de Gitanes apareixeran a escena en moments de celebració, fent de l'obra una gran festa de la cultura popular amb arrels paretanes. La versió adaptada de Caral Riera inclou també un cor musical en directe, que serà dirigit pel director de l'Escola Municipal de Música de Parets, en Jordi Azagra. L'estrena de l'obra Els Pastorets de Parets serà el dia 19 de desembre, primer passe, i l'endemà, el dia 20, serà un segon passe. La representació és bastant estesa arreu de Catalunya, dels Pastorets, i és una de les representacions teatrals més tradicionals. Una obra que explica l'experiència de dos pastors, en Lluquet i en Rovelló, que la nit del 25 de desembre reviuen el naixement de Jesús a Betlem i l'enfrontament entre els àngels i els dimonis amb humor, però també amb sorna i molta tendresa. Els primers textos on apareix aquesta història daten del segle XV i des de llavors s'han escrit infinitat de versions. Malgrat tot, la versió dels Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, d'en Josep Maria Folch i Torres, de l'any 1916, és la més coneguda i adaptada actualment. Recordem Recordem que a Parets fins l'any 2019 es feia la representació de l'obra Pastorets cap a Parets, a càrrec de la companyia Riallera de Joves Paretans, dirigits per la Montse Miralles, actriu fundadora de la companyia Dreams Theatre. Ara, aquest 2026, i molt probablement els dies 19 i 20 de desembre, com us avançàvem, i al Teatre Can Rajoler, podrem veure l'obra Els Pastorets a Parets, una proposta de l'Ajuntament i de la dramaturga paretana Caral Riera, que ha adaptat aquest text d'en Folch i Torres amb el títol Els Pastorets a Parets, incloent-hi la presència d'entitats col·laboradores i més de 50 persones en escena per estrenar-lo coincidint amb les festes de Nadal de Parets del Vallès.
0: RAC 107, notícies.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 9 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu parlant avui de l'inici de curs que va començar en total normalitat, tot i, lògicament, la jornada de vaga que va patir a l'àmbit educatiu, però va començar a Parets del Vallès amb normalitat aquests més de 3.000 alumnes que es van incorporar a les aules. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu, no l'únic d'educació, que tot seguit us avancem també la resta de contingut de l'informatiu en forma de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Us avancem que les obres de construcció del futur institut escolar començaran aviat a la segona quinzena del mes d'octubre, tot i que aquest a finals de setembre ja començaran a fer-se alguns arranjaments en quant al clavegueram. Us ho avançarem. Parlarem de l'Oficina Català de Parets, parlarem del voluntariat per la llengua i els diferents cursos que es poden fer a casa nostra. S'acosta l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb actes dins l'agenda que ja van començar ara fa uns dies amb la jornada Sadi Folk, i ja demà dijous també hi haurà una activitat que és com a novetat enguany. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de que fa 5-14 anys Catalunya va escriure una pàgina única en la història del futbol, el primer partit nocturn. Parlarem d'aquesta curiositat, d'aquest apunt del dia, a la part final del nostre informatiu, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla. En nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: A falta de dades de tota la comarca, les matriculacions per aquest curs que ahir va començar al Vallès Oriental seguiran la tendència a la baixa dels cursos anteriors. Concretament, a Parets del Vallès van començar més de 3.000 alumnes de les etapes d'educació infantil, és a dir, de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. La pròxima setmana, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol municipals del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu nou curs escolar aquest mes de setembre. D'una banda, l'Escola de Música començarà dilluns 14 de setembre i, d'altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns dia 21 de setembre. En l'àmbit comarcal, a Granollers, segons fonts municipals, han començat les classes aquesta setmana a prop de 8.500 alumnes matriculats a estudis d'educació obligatòria, és a dir, infantil, primària i ESO, que seran menys que als 8.518 d'inicis del curs anterior. A les escoles bressol també de la capital de la comarca s'han matriculat 245 alumnes. Com a novetat, a les escoles bressol públiques de Granollers s'ha incorporat una mestra d'educació especial. A la veïna població de Mollet, la xifra de nens i nenes que comencen aquest nou curs és de 6.327, dels quals 1.109 són d'educació infantil i 2.863 a primària i 2.355 a secundària. L'any passat, la xifra total en aquest municipi va ser de 6.508 alumnes matriculats. El nou curs arriba acompanyat de la incorporació de 1.103 nous docents, 531 dotacions de personal d'atenció educativa i 196 de personal d'administració a Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs anunciades pel Departament de la Generalitat és el reforç de

0: les mesures per acollir personal nouvingut. Tot i que de moment no han transcendit dades per comarques, la Generalitat ha dit que incorporarà 500 noves aules d'acollida per arribar a les 2.141 a tot el país. Hem parlat amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, que ens feia una valoració, ens parlava de com ha anat aquest inici del nou curs escolar 2026-2027.
1: Ahir vam començar el curs 26-27, i ho vam fer amb més de 3.000 alumnes que van tornar a les aules i doncs, des de l'Ajuntament els vam desitjar i els desitgem un molt bon curs a tots ells i a totes les seves famílies. I és cert, som conscients que és un curs que arrenca amb tensió, amb el tema de les vagues convocades, i des de l'Ajuntament la veritat és que entenem i respectem la legitimitat de les reivindicacions del sector educatiu. I el que sí que podem fer i diem que farem és, com sempre hem fet, mantenir aquest paper d'acompanyament entre els centres i les famílies per sobretot intentar que l'impacte sobre l'alumnat sigui el mínim possible.
0: El nou curs ha començat amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Respecte al replantejament de les línies diferents de l'etapa d'I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'Escola Municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest curs 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles que tenim al municipi es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. D'aquest tema també ens parlava el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela.
1: Pel que fa a l'educació infantil 3 anys, doncs aquest curs s'ha tornat a tancar el grup que es va reobrir l'any passat a l'escola Pau Vila i això respon simplement a l'evolució del cens de la població. I amb això vull ser clar, no afecta cap alumne. Amb les 6 aules d'infantil 3 anys que tenim en el municipi queda coberta tota la demanda prevista amb un grup a cada centre educatiu. I és important dir que aquesta decisió doncs no s'ha pres de manera unilateral, és una decisió conjuntament amb la resta d'administracions, amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la comunitat educativa, que treballem dins d'aquesta comissió de participació de la programació de l'oferta educativa.
0: Així doncs, ha començat el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 3.000 alumnes matriculats en les diferents etapes d'educació infantil de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La pròxima setmana, dilluns 14, serà el torn dels més menuts que tornen a les escoles bressol municipals. També l'escola de música obrirà portes el 14 i l'escola d'adults el 21 de setembre.
2: RAP 107, serveis informatius.
0: Però seguim parlant d'educació. Les obres de construcció del futur institut escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximada d'un any. Aquest passat dimarts 8 de setembre es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur institut escola i els arquitectes del projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres del clavegueram de la zona i tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. A la reunió d'aquest passat dimarts hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Uzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, i equipaments, Didac Ayuela, tècnics d'urbanisme i educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. El regidor d'Equipaments i Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, ens parlava de la reunió mantinguda aquest passat dimarts.
1: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola, pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà agriotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
0: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UTE, la constructora d'Aro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets, aquesta UTE formada per constructora d'Aro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situava aquesta UTE en primera posició amb 99,85 punts. Una oferta que es va presentar que ascendia a poc més de 3.300.000 euros i que incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres començaran a finals d'aquest mes de setembre amb les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte de posar fi a la situació que s'allarga també des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, estudiant hores d'ara en aules prefabricades i culminar una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà també l'escola Lluís Piquer amb l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat del projecte, recordem que l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: En breu començaran els nous cursos de català per adults i amb ell també una nova edició del voluntariat per la llengua. Hem de recordar que amb molt bona valoració va tancar la darrera temporada, el mes de juny, d'aquest programa del voluntariat per la llengua que l'Oficina de Català de Parets del Vallès organitza tots els anys amb l'ajuda del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Recordem que el voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que els hi assignin. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses siguin sempre en català i l'aprenent o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a casa nostra. Un programa, el Voluntariat per Llengua, per practicar català a través de la conversa amb aquestes parelles lingüístiques que funciona molt bé des de ja fa molts anys. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals, de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el col·lectiu per no canviar, com dèiem, de llengua. El que es demana és als voluntaris i als aprenents que tinguin 10 hores per compartir aquestes estones de parla en català, de conversa en català amb la persona assignada. 10 hores per, en aquest cas, una hora per setmana. L'aprenent són aquelles persones majors d'edat que parlen mínimament en català, tot i que sigui amb dificultats i que volen guanyar fluïdesa per poder usar aquesta llengua en les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social. Des de l'Oficina de Català es fa una molt bona valoració de les temporades anteriors que es reprendran ara, després de l'estiu, cap a la tardor, des de l'Oficina de Català de Parets, que recordem està situada a l'edifici de Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 93 573 9800. I parlant de català, recordeu que en breu comencen els nous cursos de català per adults a casa nostra. Serà a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions es podran fer a partir del 14 i fins al 21 de setembre. Hi haurà un primer torn els dies 14 i 15 de setembre, que està obert per a aquelles persones que en l'últim any hagin realitzat un curs. La resta d'interessats, els que comencin per primera vegada, hauran de formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 o 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o demanar una prova de nivell. En quant a les diferents ofertes que es donen a Parets del Vallès, en quant als diferents nivells, es fan en concret dos. El que es coneix com a B1, que es farà dilluns i dimecres, de 9:45 del matí a 11:45 del matí, el que salta Canoms, i el nivell B2, que es farà els dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, repartits per Catalunya. I trobeu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua, com dèiem, i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística o informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació, com dèiem, també us podeu adreçar per parlar d'aquests cursos o dels diferents serveis que s'ofereixen. Podeu contactar directament amb l'Oficina Català de Parets, presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, també amb opció de missatge a través de WhatsApp, o per correu electrònic a través de parets@cpnl.cat. Recordeu, l'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:45 del migdia, i també els dilluns i divendres s'atén en aquest mateix horari, però telefònicament. L'Oficina Català de Parets està a la vostra disposició, en aquest cas per als interessats en fer diferents cursos de català i també per al voluntariat per la llengua, que es posa en marxa també a partir d'aquesta pròxima tardor.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: S'acosta l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, dins la programació d'activitats inclosa en aquesta agenda. Recordem que ja va començar el passat cap de setmana amb les jornades Adifolk i segueix aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 10 de setembre, amb una novetat, al Teatre Can Rajoler. A partir de les 20 hores, de les 8 de la tarda, es podrà participar d'aquest monòleg anomenat Perquè Catalunya no és una potència mundial. Un monòleg o, en aquest cas, conversa o conferència, com li voleu dir, a càrrec d'Antoni Soler. Xerrada històrico-humorística, la que intentarà aportar respostes a un dels grans misteris de la historiografia moderna, assenyalant les febleses, els errors, els nyaps i també una certa dosi de mala sort que han impedit als catalans tallar el bacallà en la geopolítica mundial. I de passada sabrem si això és és, o no, una mala notícia pel planeta. No us podeu perdre. La venda d'entrades ja es poden adquirir a espectacles.parets.cat. És un espectacle, en aquest cas, gratuït per als que disposin del carnet amic dels teatres de Parets del Vallès. És un dels actes dins el programa de la Diada de l'11 de setembre, aquest dijous 10 de setembre, a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajolí. I l'endemà, el divendres 11 de setembre i a la plaça dels Països Catalans, a partir de les 10 del matí, es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. I a 3:15 del matí, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Recordem que és l'acte principal també d'aquest 11 de setembre, com tots els anys, a la plaça dels Països Catalans, a partir de les 10 del matí, amb l'ofrena floral i la ballada de sardanes.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: Segons ha publicat ara Parets, pel canvi Esquerra Republicana estan reclamant a la Generalitat de Catalunya més finançament per a la residència de gent gran de Parets del Vallès, Pedra Serrada. Ara Parets, pel canvi Esquerra Republicana portarà a la Junta de Portaveus d'aquest pròxim 17 de setembre una moció sobre el futur de la residència i centre de dia Pedra Serrada. La formació reclama a la Generalitat un major compromís econòmic amb el manteniment de l'equipament i que financi l'ampliació de les places públiques residencials i de centre de dia. En aquest sentit, es demana que faci una aportació econòmica a la Generalitat, una aportació econòmica anual i estable per contribuir al manteniment de l'edifici. La moció també planteja que el govern català assumeixi el finançament de la redacció i execució del projecte d'ampliació de Pedra Serrada, amb l'objectiu d'incrementar les places públiques davant l'augment de les necessitats vinculades a l'envelliment de la població. Ara Parets, pel canvi, reclama a més que les noves places prioritzin les persones empadronades a Parets del Vallès, sempre d'acord amb la normativa vigent. Des de la formació es defensa que la Generalitat ha d'anar més enllà de la concertació de places. La Generalitat, diuen, no pot limitar-se a concertar places. Ha de contribuir també al manteniment d'un equipament que Parets ha construït amb més de 7 milions d'euros de recursos municipals. Consideren que ara cal avançar en l'ampliació de l'equipament i en la creació de noves places públiques. La gent de Parets ha de poder disposar dels recursos que necessita sense haver de marxar del municipi. La proposta també planteja aprofitar la futura ampliació per avançar cap a un model residencial centrat en la persona, adaptat als diferents graus de dependència, i reforçar la coordinació entre els serveis d'atenció domiciliària, el centre de dia, els habitatges amb serveis i la residència.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del sector de l'automoció, que registra rècords en les matriculacions elèctriques. El sector de l'automoció ha registrat rècords històrics en el que va d'any pel que fa a les matriculacions de vehicles elèctrics al Vallès Oriental, segons dades proporcionades pels sistemes d'intel·ligència de mercat, el MSI, de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor. A la nostra comarca, el Vallès Oriental, que s'han venut 1.329 vehicles elèctrics entre el gener i el juliol, respecte als 1.116 venuts de vehicles de combustió. És una dada significativa i es posa al costat de la de l'any passat, en què les matriculacions més freqüents eren les de combustió, amb marges de 500 vehicles o més, com més enrere es vulgui remuntar. Aquest creixement exponencial s'ha fet encara més notori a la tipologia híbrida no endollable. La xifra augmenta a 2.320 matriculacions. Fa dos anys que resulta ser el tipus de motor més venut. Però el marge de distància entre els nombres de matriculacions es va ampliant cada vegada més. Els concessionaris també, per exemple, han notat una força en l'augment de la venda d'aquest tipus de vehicles. Els comercials especialitzats en vehicles elèctrics exposen que entre el juliol i agost han venut més cotxes elèctrics que en tot el 2025. Això ha estat propiciat principalment per l'arribada d'ofertes de marques xineses i les ajudes impulsades pel govern. No són noves, però al principi hi havia més por a les ajudes, segons diuen els experts. D'altra banda, des dels mateixos concessionaris no els ha calgut publicitar-lo perquè es promou sol, sobretot per les xarxes socials i la televisió. El fet que sigui un avantatge o no depèn de qui el compri, consideren si es té un punt de càrrega a casa o en algun punt gratuït a prop, argumenten que no hi ha complicacions i és una opció més sostenible i econòmica. D'altra banda, parlem de l'empresa de Lliçà de Vall, Salern Cosmetics, que presenta Siena, una nova col·lecció inspirada en el Mediterrani. Salern Cosmetics de Lliçà de Vall ha presentat Siena, una nova col·lecció de coloració professional de la gamma Biosquera Natural Color, que pren com a referència la llum i els tons de la natura mediterrània. Sota el concepte color, o en aquest cas color con alma vibrante, la proposta combina matisos de coure, rogencs i violetes amb l'objectiu d'aconseguir colors en profunditat, dimensió i brillantor. Siena incorpora quatre noves tonalitats. La col·lecció permet combinar els diferents tons mitjançant tècniques professionals per crear resultats multidimensionals i adoptar també la coloració a diferents estils. La proposta es desenvolupa sobre la base Bioquera Natura Color, una coloració d'oxidació que conté fins al 85% d'ingredients d'origen natural, segons la norma ISO 16128. La fórmula no incorpora parabens, silicones, PPD ni resorcinol, i inclou diversos olis vegetals orgànics com els d'ametlles dolces, argan, macadàmia o ricí. Amb Siena, Salern amplia la proposta de color professional i aposta per una interpretació del color que combina intensitat i sofisticació amb matisos inspirats en la llum i la natura del Mediterrani. I en l'àmbit comarcal acabem amb successos. L'Oficina de Comunicació de Mossos d'Esquadra ens ha fet arribar una nota de premsa que ha estat, amb aquesta informació, que ha estat detingut un delinqüent multireincident a Mollet del Vallès per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial de la població. Els fets es remunten al 5 de setembre, quan agents de la policia municipal de Mollet van tenir coneixement que s'acabava de cometre un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial al barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció que els hi havien facilitat, minuts més tard van poder localitzar i detenir el presumpte autor dels fets, un home de 25 anys amb 10 antecedents policials. En el moment de la detenció es va poder recuperar els objectes sostrets a l'establiment de Can Borrell. A banda, Mossos d'Esquadra el relacionen també amb un furt que va haver-hi dos dies abans en una residència de la ciutat, d'on van sostreure una cadira de rodes. Aquesta cadira va ser recuperada pels agents i es va poder retornar a la residència. També havia robat recentment un patinet elèctric. La unitat d'investigació de Mollet del Vallès té catalogada aquesta persona com a delinqüent amb risc d'alt de reincidència. Des de principis d'any acumula 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol d'enguany, també per robatoris amb violència i intimidació. El 6 de setembre va passar a disposició judicial als jutjats de Mollet.
4: El temps a RAC 107 FM.
5: Els homes i dones del temps ens basem en l'estudi de molts models, uns models que ens donen moltes variables i que nosaltres hem de fer la previsió en base al que ens diuen aquestes variables. Les últimes hores ens indicaven unes precipitacions molt destacades, sobretot a la zona del Vallès Occidental, el Baix Penedès, també el Garraf, i per això vam donar l'alerta perquè el matí es presentava molt i molt complicat. Doncs bé, per moltes raons aquesta previsió ha fallat i a última hora la meteorologia és molt capritxosa. Com que entra molts factors que a vegades no controlem, doncs les previsions fan que variïn i puguin variar molt com ha estat el cas d'avui al matí. Un matí de dimecres on aquí a Parets del Vallès s'ha acostat la tempesta. Hem tingut llamps, hem tingut trons, però amb quatre gotes mal comptades que han caigut. Amb una matinada la temperatura ha estat elevada, una mínima de 23 graus i mig, però aquestes temperatures al llarg de la jornada d'avui es mantindran baixes i és que amb prou feines arribarem a superar aquests valors que vam tenir a les darreres jornades. Sembla que avui la calor es mantindrà ben allunyada. Fins ben bé mitja tarda tenim la possibilitat de rebre alguna precipitació. Serà a partir d'aleshores que a poc tornarem a la calma i tranquil·litat. I és que demà dijous ens despertarem encara amb la presència de núvols, però que ràpidament també aniran marxant i quedarà una jornada de dijous, sobretot a la tarda, molt més assolellada amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt. Repetim, no venen calorades ni de bon tros, però sí que unes temperatures molt més normals per l'època de l'any. I de cara al cap de setmana, ambient molt estable, ambient molt més assolellat, i amb aquestes temperatures que estaran lleugerament per sobre del que tocaria per l'època de l'any, però repetim, sense aquestes calors extremes. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Mete Parets. Que vagi molt bé.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de fa 114 anys. Catalunya va ser llavors quan va escriure una pàgina única en la història del futbol. Es va donar el primer partit nocturn. A principis del segle XX, el futbol encara era un esport diurn, fins que el 6 d'agost del 1912, en plena festa major de Sabadell, es va escriure una pàgina única de la història de l'esport. Aquella nit, el vell camp de la Creu Alta es va convertir en l'escenari del primer partit de futbol disputat amb llum artificial a tota Espanya. El primer partit nocturn, un esdeveniment que va deixar bocabadats els més de 2.000 espectadors que hi van assistir. Avui pot semblar una cosa habitual veure partits sota els focus, però aleshores era una autèntica revolució tecnològica. A començaments del segle XX, l'electricitat encara era una novetat en moltes ciutats. Per aquest motiu, organitzar un partit de futbol de nit era tot un repte enorme. Per fer-ho possible, els organitzadors van instal·lar 10 grans arcs voltaics, un sistema d'il·luminació elèctrica molt potent per aquella època. La llum era intensa, tot i que irregular, i convertia el terreny de joc en un espectacle mai vist fins aleshores. Així, quan el sol es va pondre, el futbol va continuar sota una llum artificial que va sorprendre tant els jugadors com el públic. Encara que la llum artificial era suficient per a seguir el joc arran de terra, el cel quedava completament fosc. Cada vegada que un jugador xutava la pilota cap amunt, la pilota desapareixia en sortir del radi del focus i els futbolistes la perdien de vista fins que tornava a caure en el camp. Per a mitigar això, el Sabadell va haver de jugar la segona part amb una samarreta blanca d'emergència perquè els jugadors es distingeixin millor a la penombra. Contràriament al que sovint s'ha explicat, els estudis històrics més recents indiquen que el partit inaugural va enfrontar el Centre d'Esports Sabadell amb el Club Universitari de Barcelona, que es va imposar per 1-4. Durant molts anys es va difondre que el rival havia estat el Futbol Club Barcelona, però la documentació conservada i les cròniques d'aquella època apunten clarament al conjunt universitari. Més enllà del resultat, aquella nit va demostrar que el futbol podia anar molt més enllà de les hores de llum natural. Una setmana després es jugaria sota il·luminació artificial el primer partit nocturn entre el Sabadell i el Barça, llavors sí, acabant amb un resultat de 2-8 a favor dels Blaugrana. Amb el temps, la il·luminació artificial va obrir noves oportunitats. Nous horaris, més còmodes per al públic, temperatures més suaus en ple estiu, possibilitat de jugar entre setmana, després de la jornada laboral. Això explica per què, a partir dels anys 50, els estadis europeus van començar a instal·lar sistemes de llum cada vegada més potents, com els del Camp Nou, a l'any 1959, i els estadis van començar a acollir cada vegada més espectadors. En resum, tot i no ostentar el títol de primer partit nocturn en l'àmbit mundial, l'experiment de Sabadell del 1912 va marcar un abans i un després. Gràcies a l'audàcia d'aquells organitzadors es van posar les bases pel que després, dècades més tard, es convertiria en l'estàndard habitual de la competició professional, el futbol en horari nocturn. Aquesta curiositat demostra que Catalunya no només ha estat bressol de grans clubs i futbolistes, sinó també d'algunes de les innovacions que han ajudat a transformar aquest esport en el fenomen mundial que coneixem avui dia.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 9 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Obertes les inscripcions per participar a les escoles esportives municipals per aquest nou curs 2026-2027 a Parets del Vallès. Una activitat adreçada a nens i nenes de l'etapa educativa I4 i I5. El nen i la nena es podrà formar íntegrament en l'activitat física i l'esport com a hàbit d'organització, incidint en el foment dels valors i utilitzant mètodes recreatius per a la seva formació esportiva. El preu de l'activitat per a tot el curs és de 21 euros amb 50 cèntims, o un pagament que s'ha de fer obligatòriament amb transferència bancària a través de targeta de crèdit una vegada es confirmi la inscripció. El període de l'activitat començarà el 1 d'octubre d'aquest 2026 i finalitzarà el 27 de maig de 2027. Per inscriure's en aquestes escoles esportives municipals es demana omplir el full de sol·licitud. Per a les inscripcions noves cal també fotocòpia de DNI o llibre de família de l'infant. Recordem que les places són limitades i que el Servei d'Esports no crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim dels participants. En aquest cas, els nens i les nenes es podrien inscriure en altres centres amb places disponibles. En quant als centres, categories, dies i horaris, són aquests: al pavelló, es durà a terme els dimarts de 5:15 a 6:15 de la tarda per al grup de mini Benjamí, és a dir, I4 i I5. A l'Escola Municipal Pau Vila es farà aquesta activitat a l'espai d'aquest centre educatiu amb dos grups: el mini Benjamí de I4 els dilluns de 5:15 a 6:15 i el mini Benjamí de I5 els dimecres de 5:15 a 6:15. També a la pista de Can Butxosa hi haurà dos grups: mini Benjamí I4 i I5 els dijous de 5:15 a 6:15 i el mini Benjamí de I4 i I5 els dijous també, quan acabi l'altre, de 6:15 a 7:15. I a l'escola en Vila Parietes, a l'espai que es destina a fer aquesta activitat, hi haurà un grup, el mini Benjamí d'I4 i d'I5, que es farà els dilluns de 5:15 de la tarda a 6:15 de la tarda. Recordeu que ja es poden fer les inscripcions al Pavelló Municipal d'Esports de dilluns a divendres, de 8:00 del matí a 5:00 de la tarda. I també podeu trobar el full d'inscripció via electrònica a través de www.parets.cat. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, la persona interessada rebrà un correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. El poliesportiu municipal, recordeu, està a l'avinguda Francesc Macià sense número, al telèfon 93 562 5206. 06. I a l'àmbit esportiu recordem que també ja us podeu inscriure per participar a la nova edició de la Marxa de Resistència Montserrat Parets, que tindrà lloc el 17 d'octubre d'aquest 2026. Tornen amb molta il·lusió per oferir-vos una jornada exigent, bonica, plena d'esperit de superació a la muntanya. I recorda que les places són limitades, de manera que es recomana que no ho deixeu per l'últim moment. Organitzen un any més aquesta Marxa de Resistència Montserrat Parets, el CEP, el Centre Excursionista de Parets. Us podeu inscriure allà en diferents modalitats disponibles. La D63, que és un gran repte d'uns 63 quilòmetres que uneix Montserrat amb Parets. I la D38, que és un recorregut més assequible d'uns 38 quilòmetres amb sortida de Matadepera i arribada a Parets del Vallès. Com és habitual, serà un itinerari exigent i atractiu amb trams de corriol i pista, ideal per a persones amb ganes de superar-se i gaudir de l'esport a l'aire lliure en bona companyia. La cita serà el 17 d'octubre d'aquest 2026. Ja podeu fer les inscripcions en línia a través del web www.centreexcursionistaparets.cat o presencialment al local del CEP. Ja ho podeu fer en aquests dies, tots els dijous, de 8:15 de la tarda fins a 9:00 de la nit. Podeu pagar tant en efectiu com amb targeta de crèdit. Estan al carrer Francesc Macià, al Pavelló d'Esports, Passeig Fluvial de Parets del Vallès. El tancament de les inscripcions es farà el 16 d'octubre, sempre que no s'hagin esgotat abans les places. Recordeu que la inscripció inclou el desplaçament en autocar fins al punt de sortida, ja sigui Montserrat per a la Llarga o Matadepera per la curta, també avituallaments complets durant tot el recorregut, una samarreta oficial de la marxa, i si feu la inscripció abans de l'11 de setembre podreu assegurar la vostra talla. Una nova edició de la Marxa de Resistència a Montserrat Parets, que tindrà lloc el pròxim 17 d'octubre i que organitza un any més el Centre Excursionista de Parets, el CEP.
0: Notícies.

després. T'estimo i no hi ha lloc per drames i de més. T'estimo sense dir-t'ho i dient-ho també.

plores també. T'estimo perquè escoltes i parles quan convé. T'estimo si m'abraces i si estàs lluny sé que no passa res perquè m'enyores.

S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 9 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu parlant avui de l'inici de curs que va començar en total normalitat, tot i, lògicament, la jornada de vaga que va patir a l'àmbit educatiu, però va començar a Parets del Vallès amb normalitat aquests més de 3.000 alumnes que es van incorporar a les aules. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu, no l'únic, d'educació, que tot seguit us avancem també la resta de contingut de l'informatiu en forma de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Us avancem que les obres de construcció del futur institut escolar començaran aviat, la segona quinzena del mes d'octubre, tot i que aquest a finals de setembre ja començaran a fer-se alguns arranjaments en quant al que clavegaram. Us ho avançarem. Parlarem de l'Oficina Catalana de Parets, parlarem del voluntariat per la llengua i els diferents cursos que es poden fer a casa nostra. S'acosta l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb actes dins l'agenda que ja van començar ara fa uns dies amb la jornada Sadi Folk, i ja demà dijous també hi haurà una activitat que és com a novetat enguany. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de que fa 114 anys Catalunya va escriure una pàgina única en la història del futbol, el primer partit nocturn. Parlarem d'aquesta curiositat, d'aquest apunt del dia, a la part final del nostre informatiu, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla. En nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: A falta de dades de tota la comarca, les matriculacions per aquest curs que ahir va començar al Vallès Oriental seguiran la tendència a la baixa dels cursos anteriors. Concretament, a Parets del Vallès van començar més de 3.000 alumnes de les etapes d'educació infantil, és a dir, de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. La pròxima setmana, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol municipals del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu nou curs escolar aquest mes de setembre. D'una banda, l'Escola de Música començarà dilluns 14 de setembre i, d'altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns dia 21 de setembre. En l'àmbit comarcal, a Granollers, segons fonts municipals, han començat les classes aquesta setmana a prop de 8.500 alumnes matriculats a estudis d'educació obligatòria, és a dir, infantil, primària i ESO, que seran menys que als 8.518 d'inicis del curs anterior. A les escoles bressol també de la capital de la comarca s'han matriculat 245 alumnes. Com a novetat, a les escoles bressol públiques de Granollers s'ha incorporat una mestra d'educació especial. A la veïna població de Mollet, la xifra de nens i nenes que comencen aquest nou curs és de 6.327, dels quals 1.109 són d'educació infantil i 2.863 a primària i 2.355 a secundària. L'any passat, la xifra total en aquest municipi va ser de 6.508 alumnes matriculats. El nou curs arriba acompanyat de la incorporació de 1.103 nous docents, 531 dotacions de personal d'atenció educativa i 196 de personal d'administració a Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs anunciades pel Departament de la Generalitat és el reforç de les mesures per acollir personal nouvingut. Tot i que de moment no han transcendit dades per comarques, la Generalitat ha dit que incorporarà 500 noves aules d'acollida per arribar a les 2.141 a tot el país. Hem parlat parlat amb el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, que ens feia una valoració, ens parlava de com ha anat aquest inici del nou curs escolar 2026-2027.
2: Ahir vam començar el curs 26-27 i ho vam fer amb més de 3.000 alumnes que van tornar a les aules i doncs, des de l'Ajuntament els vam desitjar i els desitgem un molt bon curs a tots ells i a totes les seves famílies. I és cert, som conscients que és un curs que arrenca amb tensió, amb el tema de les vagues convocades, i des de l'Ajuntament la veritat és que entenem i respectem la legitimitat de les reivindicacions del sector educatiu. I el que sí que podem fer i diem que farem és, com sempre hem fet, mantenir aquest paper d'acompanyament entre els centres i les famílies per sobretot intentar que l'impacte sobre l'alumnat sigui el mínim possible.
1: El nou curs ha començat amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Respecte al replantejament de les línies diferents de l'etapa d'I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'escola municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest curs 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles que tenim al municipi es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. D'aquest tema també ens parlava el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela.
2: Pel que fa a l'educació infantil 3 anys, doncs aquest curs s'ha tornat a tancar el grup que es va reobrir l'any passat a l'escola Pau Vila i això respon simplement a l'evolució del cens de la població. I amb això vull ser clar, no afecta cap alumne. Amb les 6 aules d'infantil 3 anys que tenim en el municipi queda coberta tota la demanda prevista amb un grup a cada centre educatiu. I és important dir que aquesta decisió doncs no s'ha pres de manera unilateral, és una decisió conjuntament amb la resta d'administracions, amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la comunitat educativa, que treballem dins d'aquesta comissió de participació de la programació de l'oferta educativa.
1: Així doncs, ha començat el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 3.000 alumnes matriculats en les diferents etapes d'educació infantil de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La pròxima setmana, dilluns 14, serà el torn dels més menuts que tornen a les escoles bressol municipals. També l'escola de música obrirà portes el 14 i l'escola d'adults el 21 de setembre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Però seguim parlant d'educació. Les obres de construcció del futur institut escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximada d'un any. Aquest passat dimarts 8 de setembre es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur institut escola i els arquitectes del projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres del clavegueram de la zona i tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. A la reunió d'aquest passat dimarts hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Uzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació i Equipaments, Didac Ayuela, tècnics d'urbanisme i educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. El regidor d'Equipaments i Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, ens parlava de la reunió mantinguda aquest passat dimarts.
2: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà doncs, un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UTE, la constructora d'Aro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets, aquesta UTE formada per constructora d'Aro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situava aquesta UTE en primera posició amb 99,85 punts. Una oferta que es va presentar que ascendia a poc més de 3.300.000 euros i que incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres començaran a finals d'aquest mes de setembre amb les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte de posar fi a la situació que s'allarga també des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, estudiant hores d'ara en aules prefabricades i culmina una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà també l'escola Lluís Piquer amb l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat del projecte, recordem que l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
3: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: En breu començaran els nous cursos de català per adults i amb ell també una nova edició del voluntariat per la llengua. Hem de recordar que amb molt bona valoració va tancar la darrera temporada, el mes de juny, d'aquest programa del voluntariat per la llengua que l'Oficina de Català de Parets del Vallès organitza tots els anys amb l'ajuda del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Recordem que el voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que els hi assignin. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses siguin sempre en català i l'aprenent o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a casa nostra. Un programa, el voluntariat per llengua, per practicar català a través de la conversa amb aquestes parelles lingüístiques que funciona molt bé des de ja fa molts anys. L'objectiu general del programa voluntariat per la llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el col·lectiu per no canviar, com dèiem, de llengua. El que es demana és als voluntaris i als aprenents que tinguin 10 hores per compartir aquestes estones de parla en català, de conversa en català amb la persona assignada. 10 hores per, en aquest cas, una hora per setmana. L'aprenent són aquelles persones majors d'edat que parlen mínimament en català, tot i que sigui amb dificultats i que volen guanyar fluïdesa per poder usar aquesta llengua en les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social. Des de l'Oficina de Català es fa una molt bona valoració de les temporades anteriors que es reprendran ara, després de l'estiu, cap a la tardor, des de l'Oficina de Català de Parets, que recordem està situada a l'edifici de Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 93 573 9800. I parlant de català, recordeu que en breu comencen els nous cursos de català per adults a casa nostra. Serà a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions es podran fer a partir del 14 i fins al 21 de setembre. Hi haurà un primer torn els dies 14 i 15 de setembre, que està obert per a aquelles persones que en l'últim any hagin realitzat un curs. La resta d'interessats, els que comencin per primera vegada, hauran de formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 o 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o demanar una prova de nivell. En quant a les diferents ofertes que es donen a Parets del Vallès, en quant als diferents nivells, es fan en concret dos. El que es coneix com a B1, que es farà dilluns i dimecres, de 9:45 del matí a 11:45 del matí, el que salta canoms, i el nivell B2, que es farà els dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, repartits per Catalunya. I trobeu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua, com dèiem, i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística o informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació, com dèiem, també us podeu adreçar per parlar d'aquests cursos o dels diferents serveis que s'ofereixen. Podeu contactar directament amb l'Oficina Català de Parets, presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, també amb opció de missatge a través de WhatsApp, o per correu electrònic a través de parets@cpnl.cat. Recordeu, l'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:45 del migdia, i també els dilluns i divendres s'atén en aquest mateix horari, però telefònicament. L'Oficina Català de Parets està a la vostra disposició, en aquest cas per als interessats en fer diferents cursos de català i també per al voluntariat per la llengua, que es posa en marxa també a partir d'aquesta pròxima tardor.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: S'acosta l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, dins la programació d'activitats inclosa en aquesta agenda. Recordem que ja va començar el passat cap de setmana amb les jornades Adifolk i segueix aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 10 de setembre, amb una novetat, al Teatre Can Rajoler. A partir de les 20 hores, de les 8 de la tarda, es podrà participar d'aquest monòleg anomenat Perquè Catalunya no és una potència mundial. Un monòleg o, en aquest cas, conversa o conferència, com li voleu dir, a càrrec d'Antoni Soler. Xerrada històrico-humorística, la que intentarà aportar respostes a un dels grans misteris de la historiografia moderna, assenyalant les febleses, els errors, els nyaps i també una certa dosi de mala sort que han impedit als catalans tallar el bacallà en la geopolítica mundial. I de passada sabrem si això és o no una mala notícia pel planeta. No us podeu perdre. La venda d'entrades ja es poden adquirir a espectacles.parets.cat. És un espectacle, en aquest cas gratuït, per als que disposin del carnet amic dels teatres de Parets del Vallès. És un dels actes dins el programa de la Diada de l'11 de setembre, aquest dijous 10 de setembre, a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. I l'endemà, el divendres 11 de setembre i a la plaça dels Països Catalans, a partir de les 10 del matí, es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. I a 11:45 del matí, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Recordem que és l'acte principal també d'aquest 11 de setembre, com tots els anys, a la plaça dels Països Catalans, a partir de les 10 del matí, amb l'ofrena floral i la ballada de sardanes.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Segons s'ha publicat ara Parets, pel canvi Esquerra Republicana estan reclamant a la Generalitat de Catalunya més finançament per a la residència de gent gran de Parets del Vallès, Pedra Serrada. Ara Parets, pel canvi Esquerra Republicana portarà a la Junta de Portaveus d'aquest pròxim 17 de setembre una moció sobre el futur de la residència i centre de dia Pedra Serrada. La formació reclama a la Generalitat un major compromís econòmic amb el manteniment de l'equipament i que financi l'ampliació de les places públiques residencials i de centre de dia. En aquest sentit, es demana que faci una aportació econòmica a la Generalitat, una aportació econòmica anual i estable per contribuir al manteniment de l'edifici. La moció també planteja que el govern català assumeixi el finançament de la redacció i execució del projecte d'ampliació de Pedra Serrada amb l'objectiu d'incrementar les places públiques davant l'augment de les necessitats vinculades a l'envelliment de la població. Ara Parets pel canvi reclama, a més, que les noves places prioritzin les persones empadronades a Parets del Vallès, sempre d'acord amb la normativa vigent. Des de la formació es defensa que la Generalitat ha d'anar més enllà de la concertació de places. La Generalitat, diuen, no pot limitar-se a concertar places. Ha de contribuir també al manteniment d'un equipament que Parets ha construït amb més de 7 milions d'euros de recursos municipals. Consideren que ara cal avançar en l'ampliació de l'equipament i en la creació de noves places públiques. La gent de Parets ha de poder disposar dels recursos que necessita sense haver de marxar del municipi. La proposta també planteja aprofitar la futura ampliació per avançar cap a un model residencial centrat en la persona, adaptat als diferents graus de dependència, i reforçar la coordinació entre els serveis d'atenció domiciliària, el centre de dia, els habitatges amb serveis i la residència.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del sector de l'automoció, que registra rècords en les matriculacions elèctriques. El sector de l'automoció ha registrat rècords històrics en el que va d'any pel que fa a les matriculacions de vehicles elèctrics al Vallès Oriental, segons dades proporcionades pels sistemes d'intel·ligència de mercat, el MSI, de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor. A la nostra comarca, el Vallès Oriental, que s'han venut 1.329 vehicles elèctrics entre el gener i el juliol, respecte als 1.116 venuts de vehicles de combustió. És una dada significativa i es posa al costat de la de l'any passat, en què les matriculacions més freqüents eren les de combustió, amb marges de 500 vehicles o més, com més enrere es vulgui remuntar. Aquest creixement exponencial s'ha fet encara més notori en la tipologia híbrida no endollable. La xifra augmenta a 2.320 matriculacions. Fa dos anys que resulta ser el tipus de motor més venut. Però el marge de distància entre els nombres de matriculacions es va ampliant cada vegada més. Els concessionaris també, per exemple, han notat una força en l'augment de la venda d'aquest tipus de vehicles. Els comercials especialitzats en vehicles elèctrics es posen que entre el juliol i agost han venut més cotxes elèctrics que en tot el 2025. Això ha estat propiciat principalment per l'arribada d'ofertes de marques xineses i les ajudes impulsades pel govern. No són noves, però al principi hi havia més por a les ajudes, segons diuen els experts. D'altra banda, des dels mateixos concessionaris no els ha calgut publicitar-lo perquè es promou sol, sobretot per les xarxes socials i la televisió. El fet que sigui un avantatge o no depèn de qui el compri, consideren si es té un punt de càrrega a casa o en algun punt gratuït a prop, argumenten que no hi ha complicacions i és una opció més sostenible i econòmica. D'altra banda, parlem de l'empresa de Lliçà de Vall, Salern Cosmètics, que presenta Siena, una nova col·lecció inspirada en el Mediterrani. Salern Cosmètics de Lliçà de Vall ha presentat Siena, una nova col·lecció de coloració professional de la gamma Biosquera Natural Color, que pren com a referència la llum i els tons de la natura mediterrània. Sota el concepte color, o en aquest cas color con alma vibrante, la proposta combina matisos de coure, rogencs i violetes amb l'objectiu d'aconseguir colors en profunditat, dimensió i brillantor. Siena incorpora quatre noves tonalitats. La col·lecció permet combinar els diferents tons mitjançant tècniques professionals per crear resultats multidimensionals i adoptar també la coloració a diferents estils. La proposta es desenvolupa sobre la base Bioquera Natura Color, una coloració d'oxidació que conté fins al 85% d'ingredients d'origen natural segons la norma ISO 16128. La fórmula no incorpora parabens, silicones, PPD ni resorcinol i inclou diversos olis vegetals orgànics com els d'ametlles dolces, argan, macadàmia o ricí. Amb Siena, Salern amplia la proposta de color professional i aposta per una interpretació del color que combina intensitat i sofisticació amb matisos inspirats en la llum i la natura del Mediterrani. I en l'àmbit comarcal acabem amb successos. L'Oficina de Comunicació de Mossos d'Esquadra ens ha fet arribar una nota de premsa que ha estat, amb aquesta informació, que ha estat detingut un delinqüent multireincident a Mollet del Vallès per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial de la població. Els fets es remunten al 5 de setembre, quan agents de la policia municipal de Mollet van tenir coneixement que s'acabava de cometre un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial al barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció que els hi havien facilitat, minuts més tard van poder localitzar i detenir el presumpte autor dels fets, un home de 25 anys amb 10 antecedents policials. En el moment de la detenció es va poder recuperar els objectes sostrets a l'establiment de Can Borrell. A banda, Mossos d'Esquadra el relacionen també amb un fur que va haver-hi dos dies abans en una residència de la ciutat, d'on van sostreure una cadira de rodes. Aquesta cadira va ser recuperada pels agents i es va poder retornar a la residència. També havia robat recentment un patinet elèctric. La unitat d'investigació de Mollet del Vallès té catalogada aquesta persona com a delinqüent amb risc d'alt de reincidència. Des de principis d'any acumula 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol d'enguany, també per robatoris amb violència i intimidació. El 6 de setembre va passar a disposició judicial als jutjats de Mollet.
5: El temps a RAC 107 FM.
6: Els homes i dones del temps ens basem en l'estudi de molts models, uns models que ens donen moltes variables i que nosaltres hem de fer la previsió en base al que ens diuen aquestes variables. Les últimes hores ens indicaven unes precipitacions molt destacades, sobretot a la zona del Vallès Occidental, l'Alt, el Baix Penedès, també el Garraf, i per això vam donar l'alerta perquè el matí es presentava molt i molt complicat. Doncs bé, per moltes raons aquesta previsió ha fallat i a última hora la meteorologia és molt capritxosa. Com que entren molts factors que a vegades no controlem, doncs les previsions fan que variïn i puguin variar molt, com ha estat el cas d'avui al matí. Un matí de dimecres on aquí a Parets del Vallès s'ha acostat la tempesta. Hem tingut llamps, hem tingut trons, però amb quatre gotes mal comptades que han caigut. Amb una matinada la temperatura ha estat elevada, una mínima de 23 graus i mig, però aquestes temperatures al llarg de la jornada d'avui es mantindran baixes, i és que amb prou feines arribarem a superar aquests valors que vam tenir a les darreres jornades. Sembla que avui la calor es mantindrà ben allunyada. Fins ben bé mitja tarda tenim la possibilitat de rebre alguna precipitació. Serà a partir d'aleshores que a poc tornarem a la calma i tranquil·litat. I és que demà dijous ens despertarem encara amb la presència de núvols, però que ràpidament també aniran marxant i quedarà una jornada de dijous, sobretot a la tarda, molt més assolellada, amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt. Repetim, no venen calorades ni de bon tros, però sí que unes temperatures molt més normals per l'època de l'any. I de cara al cap de setmana, setmana, ambient molt estable, ambient molt més assolellat, i amb aquestes temperatures que estaran lleugerament per sobre del que tocaria per l'època de l'any, però repetim, sense aquestes calors extremes. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Mete Parets. Que vagi molt bé.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de fa 114 anys. Catalunya va ser llavors quan va escriure una pàgina única en la història del futbol. Es va donar el primer partit nocturn. A principis del segle XX, el futbol encara era un esport diurn, fins que el 6 d'agost del 1912, en plena festa major de Sabadell, es va escriure una pàgina única de la història de l'esport. Aquella nit, el vell camp de la Creu Alta es va convertir en l'escenari del primer partit de futbol disputat amb llum artificial a tota Espanya. El primer partit nocturn, un esdeveniment que va deixar bocabadats els més de 2.000 espectadors que hi van assistir. Avui pot semblar una cosa habitual veure partits sota els focus, però aleshores era una autèntica revolució tecnològica. A començaments del segle XX, l'electricitat encara era una novetat en moltes ciutats. Per aquest motiu, organitzar un partit de futbol de nit era tot un repte enorme. Per fer-ho possible, els organitzadors van instal·lar 10 grans arcs voltaics, un sistema d'il·luminació elèctrica molt potent per aquella època. La llum era intensa, tot i que irregular, i convertia el terreny de joc en un espectacle mai vist fins aleshores. Així, quan el sol es va pondre, el futbol va continuar sota una llum artificial que va sorprendre tant els jugadors com el públic. Encara que la llum artificial era suficient per a seguir el joc arran de terra, el cel quedava completament fosc. Cada vegada que un jugador xutava la pilota cap amunt, la pilota desapareixia en sortir del radi del focus, i els futbolistes la perdien de vista fins que tornava a caure en el camp. Per a mitigar això, el Sabadell va haver de jugar la segona part amb una samarreta blanca d'emergència perquè els jugadors es distingeixin millor a la penombra. Contràriament al que sovint s'ha explicat, els estudis històrics més recents indiquen que el partit inaugural va enfrontar el Centre d'Esports Sabadell amb el Club Universitari de Barcelona, que es va imposar per 1-4. Durant molts anys es va difondre que el rival havia estat el Futbol Club Barcelona, però la documentació conservada i les cròniques d'aquella època apunten clarament al conjunt universitari. Més enllà del resultat, aquella nit va demostrar que el futbol podia anar molt més enllà de les hores de llum natural. Una setmana després es jugaria sota il·luminació artificial el primer partit nocturn

0: El títol de primer partit nocturn en l'àmbit mundial, l'experiment de Sabadell del 1912 va marcar un abans i un després. Gràcies a l'audàcia d'aquells organitzadors es van posar les bases pel que després, dècades més tard, es convertiria en l'estàndard habitual de la competició professional, el futbol en horari nocturn. Aquesta curiositat demostra que Catalunya no només ha estat bressol de grans clubs i futbolistes, sinó també d'algunes de les innovacions que han ajudat a transformar aquest esport en el fenomen mundial que coneixem avui dia.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia, i a 8:15 del vespre, Notícies Vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 9 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Obertes les inscripcions per participar a les escoles esportives municipals per aquest nou curs 2026-2027 a Parets del Vallès. Una activitat adreçada a nens i nenes de l'etapa educativa I4 i I5. El nen i la nena es podrà formar íntegrament en l'activitat física i l'esport com a hàbit d'organització, incidint en el foment dels valors i utilitzant mètodes recreatius per a la seva formació esportiva. El preu de l'activitat per a tot el curs és de 21 euros amb 50 cèntims, o un pagament que s'ha de fer obligatòriament amb transferència bancària a través de targeta de crèdit una vegada es confirmi la inscripció. El període de l'activitat començarà el 1 d'octubre d'aquest 2026 i finalitzarà el 27 de maig de 2027. Per inscriure's en aquestes escoles esportives municipals es demana omplir el full de sol·licitud. Per a les inscripcions noves cal també fotocòpia de DNI o llibre de família de l'infant. Recordem que les places són limitades i que el Servei d'Esports no crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim dels participants. En aquest cas, els nens i les nenes es podrien inscriure en altres centres amb places disponibles. En quant als centres, categories, dies i horaris són aquests. Al pavelló es durà a terme els dimarts de 4:45 a 6:15 de la tarda per al grup de mini Benjamí, és a dir, I4 i I5. A l'Escola Municipal Pau Vila es farà aquesta activitat a l'espai d'aquest centre educatiu amb dos grups. El mini Benjamí de I4 els dilluns de 4:45 a 6:15 i el mini Benjamí de I5 els dimecres de 4:45 a 6:15. També a la pista de Can Butxosa hi haurà dos grups, mini Benjamí I4 i I5 els dijous de 4:45 a 6:15 i el mini Benjamí de I4 i I5 els dijous també, quan acabi l'altre, de 4:45 a 6:45. I a l'escola en Vilaparietes, a l'espai que es destina a fer aquesta activitat, hi haurà un grup, el mini Benjamí d'I4 i d'I5, que es farà els dilluns de 4:45 de la tarda a 6:45 de la tarda. Recordeu que ja es poden fer les inscripcions al Pavelló Municipal d'Esports de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda. I també podeu trobar el full d'inscripció via electrònica a través de www.parets.cat. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, la persona interessada rebrà un correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. El poliesportiu municipal, recordeu, està a l'avinguda Francesc Macià sense número, al telèfon 93 562 5206. I a l'àmbit esportiu recordem que també ja us podeu inscriure per participar a la nova edició de la Marxa de Resistència Montserrat Parets, que tindrà lloc el 17 d'octubre d'aquest 2026. Tornen amb molta il·lusió per oferir-vos una jornada exigent, bonica,

0: plena d'esperit de superació a la muntanya, i recorda que les places són limitades, de manera que es recomana que no ho deixeu per l'últim moment. Organitzen un any més aquesta marxa de resistència a Montserrat Parets, al CEP, el Centre Excursionista de Parets. Us podeu inscriure allà en diferents modalitats disponibles. La D63, que és un gran repte d'uns 63 quilòmetres que uneix Montserrat amb Parets, i la D38, que és un recorregut més assequible d'uns 38 quilòmetres amb sortida de Matadepera i arribada a Parets del Vallès. Com és habitual, serà un itinerari exigent i atractiu amb trams de corriol i pista, ideal per a persones amb ganes de superar-se i gaudir de l'esport a l'aire lliure en bona companyia. La cita serà el 17 d'octubre d'aquest 2026. Ja podeu fer les inscripcions en línia a través del web www.centreexcursionistaparets.cat o presencialment al local del CEP. Ja ho podeu fer en aquests dies, tots els dijous, de 8:15 de la tarda fins a les 9 de la nit. Podeu pagar tant en efectiu com amb targeta de crèdit. Estan al carrer Francesc Macià, al pavelló d'esports, passeig fluvial de Parets del Vallès. El tancament de les inscripcions es farà el 16 d'octubre, sempre que no s'hagin esgotat abans les places. Recordeu que la inscripció inclou el desplaçament en autocar fins al punt de sortida, ja sigui Montserrat per a la llarga o Matadepera per la curta, també avituallaments complets durant tot el recorregut, una samarreta oficial de la marxa, i si feu la inscripció abans de l'11 de setembre podreu assegurar la vostra talla. Una nova edició de la marxa de resistència Montserrat Parets, que tindrà lloc el pròxim 17 d'octubre i que organitza un any més el Centre Excursionista Parets, el CEP.
1: Notícies.